0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Gabriel y Paco Amoroso.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
4: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Fuck is this? Hit me on the gram at 6. Saying Jada Grace trying to

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi al senyor.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCamp.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: són en directe de 3 a 5 a iCat.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana. En tots vostès, Pere Païssa. Hem començat avui escoltant sardanes a Rubí, de Miquel Tudela, amb la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara anirem al Berguedà i escoltarem, en primer lloc, la Festa Major de Gironella, una sardana de Josep Font i Parera, i després, també d'aquest compositor, la sardana Aleluia. Les dues interpretades per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha interpretat la Festa Major de Gironella, i després Aleluia, de Josep Font i Parera. Bé, i continuarem amb sardanes dedicades al Berguedà, i ara escoltarem la cançó de Gironella, de Josep Codina, i després Casserres Gentil, de Josep Conagla, sardanes també, interpretades per la cobla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana Malanyeu de Josep Maria Vilarrassa amb la copla, la principal, de la Bisbal. Bé, i ara una petita pausa i començarem la segona part amb sardanes cantades. I escoltarem en primer lloc Pasqua a Vilada, una sardana amb música de Josep Font i lletra de Rossend Espelt. I després escoltarem La Valldan, sardana d'Antoni Serra i lletra de Neus Ballarà. Són sardanes interpretades per la copla La Principal de la Bisbal i la coral polifònica de Porreig.

Acabem d'escoltar les sardanes Pasqua Vilada i després la Valldan, sardanes que han sigut interpretades per la coral polifònica de Borreig amb la cobla, la principal de la Bisbal. Bé, ara passarem dos enregistraments en directe. La primera sardana que escoltarem es diu Tossa, Reveig de Pau, i és una sardana amb lletra i música de Lluís Duran. I després escoltarem Catalans, una sardana del mestre Joaquim Soms, amb lletra de Maria Serrat.

Acabem d'escoltar Tosa, Rapeig de Pau, de Lluís Duran, i després aquesta bonica sardana, Catalans, de Joaquim Soms, amb lletra de Maria Serrat. Bé, ja avui per acabar, escoltarem la sardana Lleida, Port de Muntanya. És interpretada per Jaume Auró. I després, per acabar, amigues i amics, escoltarem Barcelona, Ciutat Gran, també interpretada per Jaume Auró. En aquest cas, no és una sardana, sinó una bonica cançó. I així ens despedim. Fins demà. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. De fet, el dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i amb diversos trams. Per això, el mateix Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tota la gent que circuli avui per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, en plana cultural, el Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York o Titi me preguntó. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Busquem ara la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de dissabte, sense cap mena de dubte, el principal protagonista és aquesta boira que queda concentrada sobretot a tota la costa catalana. En canvi, terra endins, l'ambient és molt més assolellat. De fet, a les properes hores esperem l'arribada de molts més núvols als ciprins que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós. La tarda, la boira continuarà ben present a la Costa Brava i la nuvolositat serà més compacta sobretot al Pirineu i Prepirineu, que de fet no descartem alguna gotellada a comarques com la Cerdà, el Ripollès, la Garrotxa o també el Solsonès. Repetim, tot plegat ben poqueta cosa, amb unes temperatures que es tornaran a enfilar per sobre els 34-35 graus a la plana de Lleida i compte a les valls del Pirineu, que estaran per sobre dels 29-30 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies, Marc. I en esports, a partir de les 6 d'aquesta tarda, el Barça jugarà la final de la Champions femenina davant l'Olímpic de Lió. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.
4: Ha mort el senyor Joaquim Pallarès Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran. Havia estat molt vinculat durant molts anys a Convergència aquí a la vila i, a més, també, entre d'altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant un bon temps. L'acte de comiat per en Joaquim Pallarès serà avui dissabte a les 11 del matí a l'oratori del tanatori.

0: diumenge fem programa?
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Hola, joves! De fet, i quasi bé sense adonar-nos, ja ha passat una altra setmana des de la nostra darrera trobada a les ones d'aquesta nostra emissora i ja tornem a ser aquí, amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, per tal de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de la malaguanyada Rafaela Carrà, que en realitat es deia Rafaela Maria Roberta Peloni, nascuda a la localitat de Bolonya el 18 de juny de 1943 i traspassada a Roma el 5 de juliol del 2021. Una famosa presentadora de televisió, cantant i actriu italiana, coneguda principalment al seu país natal i a Espanya i Iberoamèrica, on, com comentaré més endavant, va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria dels quals a la cadena pública italiana RAI i a l'espanyola TV. L'esmentada Rafaela Carrà és considerada la diva italiana i recordada pel caràcter de dona forta i independent que es declarava públicament comunista i feminista. I deixant pel moment aquí aquesta breu introducció, començarem, musicalment parlant, aquest espai d'avui escoltant el tema titulat en italià Tanti auguri, que aquí en diríem, si fa o no fa, feliç aniversari, i que en espanyol es va conèixer com Hay que venir al sur, i en el que se'ns fa palès el fet que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Una recomanació aquesta que es pot interpretar tant literalment com metafòricament, suggerint que l'amor es viu plenament en un estat d'ànim o en un entorn on un se sent lliure i sense lligams.

Pel que he llegit, la protagonista d'aquest nostre espai d'avui va triar el nom artístic de Rafaela Carrà, tot referint-se, pel que fa al nom, a Raffaello Sanzio, també conegut com Rafael d'Urbino o simplement com Rafael, amb una coneguda tasca pictòrica que seria admirada i imitada durant segles. I pel que fa al cognom, en relació a Carlo Carrà, un pintor italià, un dels líders del moviment futurista que va florir a Itàlia a principis del segle XX. I ara que ja sabeu tot això, podeu escoltar la cançó titulada 5-3-5-3-4-5-6, que, si pareu atenció a la lletra, constatareu que, més que no pas un número de telèfon, la senyora sembla referir-se de manera un xic civilina a una cosa coneguda com onanisme.

Nascuda al si d'una família de classe mitjana, Rafaela va començar la seva incursió al món de l'art gairebé per accident als 9 anys, en un viatge amb la seva mare a Roma. Va ser llavors quan, a través d'un amic de la família, el director Mario Bonnard la va triar per la seva simpatia per interpretar un petit paper a la pel·lícula del 1952 Tormento del Passato. I dit això, us proposo ara escoltar l'animada cançó titulada Adiós, amigo, que la senyora va enregistrar l'any 1981.

Posteriorment, i de tornada a la seva ciutat natal de Bolonya, Rafaela es va inscriure als 15 anys a l'Institut de Cinematografia i va proseguir amb la seva educació i formació com a ballarina. Finalment, després de petits i mitjans papers en més d'una quinzena de pel·lícules italianes, la noia va donar el salt amb el que va iniciar la seva carrera. El 1965 va viatjar als Estats Units, on, seguint els passos de les seves compatriotes Gina Lollobrigida, Sofia Loren i Virna Lizzi, va firmar un contracte amb la Fox i va aparèixer en el seu primer film de Hollywood, Von Ryan Express, aquí coneguda com El coronel Von Ryan, al costat de Frank Sinatra i Trevor Howard. I ara, també de l'any 1961, un tema compost pel conegut músic Juan Carlos Calderón, el titulat Caliente, Caliente.

i que a Hollywood Rafaela va anar apareixent en altres pel·lícules, es veu que la vida que duia a Los Angeles no era la que la noia s'esperava. De manera que va tornar a Itàlia i, al seu torn, van venir més pel·lícules, no només italianes, sinó també franceses i, fins i tot, una coproducció alemanya, així com el film I Compagni, aquí conegut com Los Camaradas, interpretat per Marcello Mastroianni, Renato Salvatori i Gabriella Giorgelli en els papers principals. Tot seguit, us convido a escoltar la protagonista del nostre espai d'avui, que ens interpreta Felicità Tatà, una cançó de l'any 1974, obra d'Eduardo Verde i Gian Domenico Boncompagni.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Lavenga.
1: Fascinada per l'opulència del Lido de París i enlluernada pels nous conceptes que arribaven a través de musicals com Hair, Rafaela va tornar a Itàlia amb el cap ple de noves idees. Així, va participar en el programa del francès Nino Ferrer amb la condició de poder usar 3 minuts d'emissió per fer el que volgués. De manera que, amb despreocupació i una gràcia única, va trencar amb l'esquema de la cantant o ballarina estàtica i formal. Es movia, sacsejava el cap d'una manera mai no vista, que després seria el seu segell, i va resultar d'un èxit immediat. Ara la podem escoltar interpretant Fiesta, un tema que donà títol al seu nou àlbum de l'any 1977, que va ser àmpliament popular a Itàlia, Espanya, Canadà i l'Argentina.

Canzonissima 1970 va ser el programa que va acabar consolidant la protagonista d'aquest nostre espai d'avui com una estrella a Itàlia. I fou llavors quan la senyora va començar a explotar també la seva faceta de cantant amb el seu primer disc, Rafaela, de l'any 1970. L'èxit i l'escàndol no es van fer esperar. Hi havia una cosa que mai no s'havia mostrat a la televisió pública de la península itàlica. El melic! Tot seguit, em plau posar per a tots vosaltres la versió que Rafaela Carrà va fer del conegut tema Cuando calienta el sol, originalment compost pel músic nicaragüenc Rafael Gastón Pérez com Cuando calienta el sol en Massachapa.

Un cop consolidada la seva carrera amb l'èxit de Canzonissima, Rafaela Carrà va sortir de gira per tot Itàlia amb cançons que ja començaven a sentir-se a les discoteques. Aquesta gira va durar gairebé un any i la senyora va tornar a la televisió amb Canzonissima 1974, en la que la conducció del programa va ser només responsabilitat d'ella. A continuació, un tema amb ritme de tango, Lola.

La primera aparició de Rafael Carrà a la televisió espanyola va ser el 1975 a Senyores i Senyores, un espai de Valerio Lázarov que va significar el començament d'una col·laboració duradora. Ara la podem escoltar interpretant un altre dels seus èxits internacionals, el titulat Rumore, obra d'Andrea Lovecchio i Guido Maria Ferilli, editat l'any 1974 i la lletra del qual ens submergeix en una atmosfera de nostàlgia i reflexió sobre l'amor perdut, tot expressant el desig de la cantant de tornar a un temps anterior, quan encara estava acompanyada pel seu amor, amb dubtes i temors.

A la televisió espanyola, un altre dels programes protagonitzats per la nostra italiana d'avui va ser La Hora de Rafaela Carrà, un experiment reeixit, a més, el 3 de març del 1976, en el que, una vegada més, la cantant va afirmar el seu èxit més enllà de les seves fronteres d'origen. Seguidament em plau convidar-vos a escoltar la cançó Que dolor, que forma part de l'àlbum 82, enregistrat, òbviament, aquell 1982, que explica una situació força desagradable a causa d'un marit que sembla que no es trobava pas tan malaltó com havia dit a la seva senyora.

als anys 80, Rafael Carrà va continuar presentant diversos programes a la televisió italiana i també es va dur a terme una coproducció entre diverses cadenes de televisió filmades a 5 capitals del món: Ciutat de Mèxic, Moscou, Roma, Buenos Aires i Londres, on es mostraven els carrers i llocs més significatius de cadascuna, tot plegat, articulat amb les actuacions de convidats de cada lloc. I dit això, fent una versió un xic peculiar de la dita que fa gratar i menjar tot és començar, la versió en espanyol del tema original A far l'amore comincia tu va ser adaptada com En el amor todo es empezar, que ara mateix podeu escoltar de nou.

I més per on que s'ha acabat el temps d'aquest espai d'avui dedicat a l'enyorada Rafaela Carrà. De manera que cal posar-hi punt i final, cosa que faig amb l'enregistrament que la senyora va fer entrellaçant, amb ritme de rumba, tres temes ben coneguts de tothom. Una Làgrima, de Peret, Caramba Carambita, de Los Marismeños, i Me va, de Julio Iglesias. Enregistrament aquest amb el que m'acomiado de tots vosaltres, sense desaprofitar, esclar, la benentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el concepte de sabor. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000 vehicles. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot això, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots els conductors que circulin al llarg d'aquest matí per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla, dins del grup de 476 persones deportades per Israel, arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tassers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. Parlem ara de cultura. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. D'altra banda, Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. Es tracta d'una proposta ja consolidada que busca treure l'activitat artística dels espais tancats per inundar la capital del Pallars Jussà de propostes participatives. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia García.
2: Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. El seu nom, una paraula pallaresa que significa enrenou, defineix l'objectiu del certamen, sacsejar la ciutat a través de la paraula i la creació contemporània. El festival és clau per al territori perquè connecta la poesia amb disciplines com la dansa de la companyia Contemporànies o el fang sobre rodes de la Dínamo. La programació també aposta per l'arrelament local amb un homenatge a l'autor Antoni Fortuny i un vermut musical amb Lluís Cartes. El punt final el posarà diumenge a la inauguració d'un mural artístic de Suen Coll, 3 dies d'activitats participatives que consoliden Tremp com un punt de trobada viu entre la literatura i el carrer.
1: Gràcies, Júlia. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.
4: Ha mort el senyor Joaquim Pallarès Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran. Havia estat molt vinculat durant molts anys a Convergència aquí a la vila i, a més, també, entre d'altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant un bon temps. L'acte de comiat per en Joaquim Pallarès serà avui dissabte a les 11 del matí a l'oratori del tanatori.

0: la música da miedo.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Comencem, doncs, aquest programa d'aquesta setmana, que avui el dedicarem íntegrament a l'òpera de Ruggero Leoncavallo, Pagliacci. De fet, és una òpera curta que es va presentar aquesta obra junt amb Cavalleria Rusticana amb un concurs que es va fer d'òperes curtes. Va guanyar Cavalleria Rusticana perquè havia de ser una obra que passés només en un dia, i pel que sigui, no sé per què, perquè les dues són tan boniques i les dues són per premiar-les, però va sortir, qui va ser premiada va ser la Cavalleria Rusticana. Però, sens dubte, aquesta obra de Pagliacci és ben coneguda i ben celebrada quan es pot escoltar. Malgrat ser una òpera curta, doncs també hem de... no la podem fer sencera, com és lògic. Però, déu-n'hi-do, el que escoltarem avui d'aquesta obra. Començarem, recordem que aquesta obra té un començament molt original. Surt un dels pallassos, Tonio, surt i demana permís per entrar a Cipuó, o volguem dir, demana permís, entremig de, encara amb el taló baix, surt demanant permís i explica una mica la història, doncs, dels pallassos, però que encara que facin riure i encara que els hi vegi fer tot el que fan, doncs també són persones que pateixen. Això és una de les coses que diu, però al final, doncs, diu, va, anem i comencem. Escoltem, doncs, aquest pròleg, que és el que comença, doncs, l'obra de Pagliacci de Ruggero Leoncavallo.

hem començat bé, diria jo, amb aquest pròleg de Pagliacci, que ens ha ofert és el personatge Tonio, que després forma part també del repartiment, i Tonio l'hem sentit amb aquesta veu ja mítica, però que realment va ser una gran veu, la de Tito Gobbi. Sentim ara, doncs, el començament d'aquesta obra. Normalment, quan es fan, segons com, aquests programes, com el que faig jo, una servidora de vostès, doncs busquem sempre àrees boniques i perquè tot quedi molt maco, perquè, és clar, aleshores hi ha escenes que queden molt en l'oblit. I avui, doncs, no la deixarem en l'oblit i escoltarem el començament, el primer acte d'aquesta obra, en el que ens trobem, ens hem de situar a una plaça en el que sempre surt, hi ha una església que surt una parella que s'acaben de casar per fer més bonic i més alegria i per demostrar més una mica l'ambient de poble. I estan ja tota la gent del poble allà celebrant-ho, acabarem aquesta escena amb aquell cèlebre cor curtet però molt bonic, que és el cor de les campanes, el don, din, don, din. Sentirem, doncs, aquest fragment del començament fins al cor de les campanes. Sentim-ho.

Bé, ja ha acabat aquesta escena en el que han arribat els pallassos, han arribat i els han convidat a la funció que faran a 23 hores, o sigui, a les 11 de la nit faran la funció. Ara anem un pas endavant, com ja és d'imaginar aquesta obra, per als qui no la coneixen, doncs és un drama també al final. Encara que comenci amb l'alegria dels pallassos, aquesta companyia està formada de Tonio, la seva esposa, Canio, que és el director, diem-ne, Nedda és la seva esposa, Tonio és un pallasso, i Beppe és el que podríem dir l'Arlequín, el jovenet de la família. Hi ha un tercer personatge també, que és el Silvio, però aquest precisament és el que ara sentirem, que normalment és un personatge que no s'escolta gaire perquè no tenen àries, però tenen uns duos molt bonics. Aquest Silvio és un pretendent de Nedda, més ben dit, l'amant de Nedda, que decideixen que aquell vespre se n'aniran. I ara primer sentirem Nedda i Tonio, que estaven parlant amb la seva esposa, i quan se'n va Tonio apareix aquest personatge, aquest Silvio, que Nedda, esclar, queda molt estranyada, volguem dir què fas aquí a aquesta hora, però sentirem doncs l'idili que tenen entre ells dos. Un dels que descobreix l'engany aquest és Tonio, el pallasso que ens ha obert el pròleg.

I després ja continuarem explicant. Ara deixem-ho aquí. Escoltem doncs aquests fragments doncs, en què trobem doncs que es troben aquest Silvio i Neda que planegen marxar. I Toni, que ho sent, doncs ho voldrà explicar després. Sentim-ho.

Ja hem sentit la veu de Sílvia, que normalment el sentim. Estem escoltant grans veus del passat, però que aquestes veus podríem dir que no caduquen mai. Hem començat sentint el pròleg amb la veu de Tito Gobbi i ara estem escoltant, suposo que potser ja hauran intuït que Nedda és Maria Callas, Canio, que ara escoltarem encara amb més intensitat, és Giuseppe Di Stefano, i aquest Silvio que acabem de sentir era la veu del baríton Rolando Panerai. Continuem endavant, s'està acabant ja el programa, doncs arribarem en el moment en què Tonio, que a més està molt gelós, doncs li comunica a Canio doncs, que la seva dona té un amant. I acabarem avui aquest programa sentint aquella cançó tan bonica, aquelles escenes tan bonica, que diu recitar mentre preso del delirio, i acaba cantant allò de vesti la juva. Volguem dir, mira la pinta que faig vestint de pallasso amb el pena que estic passant. Sentim-ho.

Així s'acaba aquesta escena d'aquesta obra, d'aquesta obra curteta, però que l'hem de deixar aquí, ja escoltarem el final, que també és molt important, molt bonic, però l'hem acabat amb una de les àries més conegudes d'aquesta obra, que és el cèlebre Enrico Pagliasso, i a més l'hem pogut sentir amb aquesta veu tan ben interpretada, qui ha interpretat aquesta cançó, aquest paper de Canio, era Giuseppe Di Stefano, el gran tenor. Després hem pogut escoltar el geni cantant de Maria Callas en el paper de Nedda. Tonio no l'hem sentit massa, però ja sabem que Tonio és, l'hem sentit al començament, això sí, en el gran pròleg, després ja no l'hem sentit tant, i sobretot hem sentit Silvio, que pràcticament no el sentim mai, i Silvio era Rolando Panerai. Crec que és un enregistrament força antic, però que encara se sent molt bé i que val la pena conservar aquests enregistraments. Espero que els hi hagi agradat i espero també poder acabar un altre dia aquesta obra tan bonica de Ruggiero Leoncavallo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. S'espera un matí i migdia intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions a alguns punts d'aquesta autopista, tot i que encara molt lleus. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial, de fet, va arrencar la passada tarda i fins les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Per aquest motiu, l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots aquells conductors que circulin per les carreteres catalanes durant aquest matí i migdia. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra membres de la missió humanitària. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana cultural, el Vall de Diables de Constantí, el Tarragona, celebra avui el 15è aniversari de la seva recuperació amb una gran jornada festiva a la plaça del Refugi. Les activitats començaran al migdia amb propostes infantils i continuaran amb un vermut, dinar popular, bingo musical i ball de galls durant la tarda. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Un dels moments més esperats arribarà a 8:45 del vespre amb el Correfoc a Bernum, en què participaran diverses colles convidades i que recorrerà els carrers del nucli antic. Més enllà de la festa, la celebració també reivindica la trajectòria de la colla, destacant la implicació de la gent del poble com un dels seus principals valors. Sergi Pasqual és membre del Vall de Diables de Constantí.
3: Tenim una part gran de gent que és del poble. Llavors això ajuda a fer les coses, a sortir més pel poble, a voler fer cada vegada més coses i interessar-se més al final pel Vall de Diables. La importància de que sigui molta gent del poble crec que és un fet característic.
2: En el Correfoc hi participaran el Vall de Diables de Tarragona, el Vall de Diables de Sabadell, el Drac de Sant Roc i la Guita Trapella d'Esplugues de Llobregat, a més del Vall de Diables de Constantí, anfitrió de la jornada.
0: Notícies en xarxa.

0: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
3: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia! Sí, sí, sí. Com passen 7 minuts de les 10 del matí d'aquest dissabte 23 de maig del 2026. Aquí estem bé a les vies de so de Ràdio Molins. Una setmana més. Comencem un altre capítol d'Estèreo Pop. Donem el pistoletàs de sortida. I aquí comença l'espectacle.

El Com ens agrada el country aquí a l'Stereo Pop, eh? Amb accent així de Nashville, eh? Avui un programa molt nord-americà, avui, eh? Tenim avui a l'Stereo Pop. Hem començat amb Garth Brooks i aquesta cançó, That Summer, eh? Perquè avui tenim el, com el àlbum de la setmana, Alex Miller. Aquest cantant que va sortir d'American Idol, i ja us explicaré els detalls, serà l'àlbum de la setmana. Primer tenim novetats. A la segona hora, avui, tenim un àlbum que compleix 25 anys, el Reveal de R.E.M., la banda R.E.M., de Michael Stipe, Mike Mills i Peter Buck. Hi ha el segon àlbum sense Bill Berry. Ja saps que el primer va ser Up, doncs el segon va ser Reveal, i doncs el trident de Athens amb el seu segon disc sense Bill Berry, sense la bateria. Hi ha un, també segueix l'estela una mica d'aquell Up amb noves cançons, això sí, un pop més melòdic, un pop més, amb més ritmes i tal. Aleshores, avui l'escoltarem, 25 aniversari, es va publicar un 14 de maig del 2001, i doncs avui el repassarem a l'Estèreo Pop com a l'àlbum l'àlbum clàssic de la setmana. I a les, i a la Pick of the Pops avui, més aviat Pick of the Pops, podríem dir una playlist especial avui, com hem fet altres vegades amb Escòcia, hem fet amb Suècia i altres països. Avui li toca el torn, doncs, avui li toca el torn, doncs, a pujar una mica la veu, sí. Austràlia, sí. Avui tindrem 10 artistes, 10 grups, i entre grups i solistes, 10 artistes que surten de l'altre cantó del món, que és Austràlia. Avui tenim avui a la tercera hora. Doncs, sense més preàmbuls, comencem amb la primera novetat de la setmana. Deixo l'altre rotolí, perquè ara hem estat durant boig amb dos aquí, amb dos rotolins. Comencem amb la primera novetat de la setmana. Record of the week. Apenes uns mesos abans d'iniciar la seva gira de Dolce Vita, Amaral arriba amb un nou senzill, No quiero canciones, no quiero canciones tristes, el qual ha sigut composat per la sèrie Se tiene que morir mucha gente, creada per Victoria Martín i basada en el seu llibre homònim. De fet, tres de les seues, de les seves actrius, Macarena García, Ana Castillo i Laura Weishmach, formen part de la pròpia cançó i del videoclip, fent els coros que acompanyen a la veu d'Eva Amaral. La cançó compta, com dèiem, amb els coros i suposa una espècie de cop sobre la taula davant de totes les patacades que dona la vida i que la majoria dels casos tenen nom i cognoms. No quiero más canciones tristes, la nova d'Amaral, que són aquí a l'Estereo Pop.

0: No quiero más canciones tristes al No d'Amaral.
1: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
2: And you listen to Stereo Pop on Radio Molins de Rei.
0: I un altre artista, en aquest cas banda, que ha obert, ha publicat un altre, un nou disc, justament ahir, són els Trèvol, els Trèvol, que ja els hem escoltat alguna vegada en aquest programa i que aviat esperem tenir-los aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei per fer-los l'entrevista del seu publicat en el seu nou treball. El seu nom s'anomena Folk d'Extra Ràdio, el nou disc dels Trèvol. Escoltem una de les cançons que formen part d'aquest disc, Pas Doble dels Turistes, el més nou dels Trèvol.

0: Pas doble dels turistes és el disc folk d'Extraradi, el més nou dels Treble, aquesta banda entre Catalunya, entre Barcelona i també la Catalunya del Nord. Doncs que jo els vaig poder gaudir aquest passat 10 de maig a la Fira del Comerç a la plaça de les Glòries de Barcelona. Una altra de les cançons que escolta... Bueno, de fet, ara anem cap a la secció doncs, de les propostes que et porto per avui aquí a l'Estereo Pop abans d'arribar al disc de la setmana.
1: Estereo Pop.
0: Doncs la primera de les cançons que escoltarem d'aquesta... Doncs, aquesta estic preparant aquí, cançons que m'agraden, exacte. Doncs una de les primeres cançons que escoltarem d'aquestes propostes és Matt and Savannah Show, eh? Matt and Savannah Show, que ja la tinc per aquí. Exacte. Be Moved, eh? Be Moved. Aquí la teniu.

Matthew Shaw i la seva filla Savannah Shaw, eh? És un duet de, amb el nord-americà procedent de Utah amb el seu, la seva cançó Pimut, i és un grup que és un grup de, del seu pare amb la seva filla, que va néixer doncs a través en el període de la pandèmia de la Covid-19, doncs el 2000, justament el 2000, entre el 2020, eh? Doncs ens presentaven aquest Be Moved. La pròxima cançó que escoltarem, ja després et deixo l'última proposta, s'anomena Carly Connor i ens presenta el seu 14.

0: Aquesta cançó la va compondre com tenia justament 14 anys. Es representa com una cantant cristiana perquè doncs la diu que va sentir va sentir a Déu allà animant-la o trucant-la, dient-li que doncs la música formaria part de la seva vida. Aleshores, fa això professionalment, però també ho fa també per ajudar la gent que se senti doncs incompresa o en aquest cas, que a la gent que no se l'entén. En aquest cas, en Blending Honesty, dient doncs que respiro honestitat, no? Doncs, i fe i les emocions de la vida real. Comporta això aquest nou senzill anomenat Thoughtin, Carly Connor. I ara en sí, anem cap a l'àlbum de la setmana aquí a l'Estrella Pop.
1: Album of the Week.
0: Amic, la sintonia de l'àlbum de la setmana tornarà a sonar avui a Pico de Pops sencera. No en tinc més, eh? Pista. Ja saps que avui a la tercera hora escoltarem aquesta playlist especial d'Estereo Pop creat per Austràlia. Avui, que hem fet diversos països, doncs avui toca Austràlia. 10 artistes. Sense més preàmbuls, anem cap a l'àlbum de la setmana. Avui, com vam anunciar ja la setmana passada, si ets un recurrent doncs a l'Estereo Pop, doncs avui tenim doncs el nord-americà, aquí s'ha anat la pàgina, ho tenia tot preparat, exacte, aquí ho tenim. Doncs avui tenim el nord-americà Alex Miller, que ja el vam tenir com a senzills, hem escoltat algun dels seus senzills aquí a la ràdio, i avui toca el seu nou àlbum. Alex Miller és un cantant i compositor de country tradicional, això és molt important, perquè és el que explicaré ara, dels Estats Units, conegut sobretot després de participar a l'American Idol el 2021. Va créixer a Kentucky i defensa un estil molt influït pel country clàssic dels anys 90, amb referències d'artistes com Alan Jackson, George Jones o el mateix Tracy Byrd, on fa un duet en aquest àlbum. El seu estil destaca pel seu so neotradicional country, molta presència de fiddle i steel guitar, lletres rurals i honky-tonk, i veu molt influïda pel country clàssic. Això del honky-tonk és, com anem a dir, entre el bluegrass i el honky-tonk, són les arrels del country dels anys 90. Un country amb no només amb guitarres acústiques, sinó amb violins i banjos. El clàssic country, allò que et fa posar les botes, el barret de cowboy i començar a ballar. Doncs l'Alex Miller ha tret aquest nou disc, More Country Than You, que es va publicar el passat 10 d'abril i editat per Billy Jam Records. Conté 10 cançons i manté, com deia, un so molt clàssic i poc comercial. La primera cançó que escoltarem, More Country Than You, és un duet amb un artista que hem tingut també com a l'àlbum de la setmana, la Emily Ann Roberts. Aquest duet, aquesta cançó, anomenat More Country Than You.
2: You know, folks say I'm the country's person they know.
3: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
2: Well, I can stack bales of

Un altre dels senzills dintre d'aquest nou àlbum d'Alex Miller. Aquesta cançó anomenada Too Much Fun des del disc More Country Than You. I ara la cançó del duet junt amb un artista clàssic del country com és Tracy Dirt. Justament la cançó s'anomena The Dirt i després escoltarem una cançó de Tracy Dirt justament anomenada I'm in the Country. Després us la dic, eh? Alex Miller, avui, en l'àlbum de la setmana.

Instrumentació orgànica, humor rural, també balades clàssiques i els duets estil anys 90. Això és el que recopila aquest disc d'Alex Miller. Ara sí, escoltem Tracy Byrd. I'm from the country.

Trish Beer Time from the Country. És que això s'ha de fer amb aquest accent angle, americà. I la pròxima cançó que escoltarem d'aquest turnout disc d'Alex Miller, Mark Cantrell and You, és Second Hand Smoke.

Secondhand Smoke, Alex Miller and Anal Duisca and the last semana. I ara l'última que escoltarem és aquesta. Els diners ben gastats, eh? Money well wasted.

Money well wasted. Els diners ben gastats, eh? Com diu l'Alex Miller. Escoltarem alguna cançó a la segona hora, com no també, alguna altra cançó d'aquest nou disc. Per acabar aquesta primera hora de l'Estereo Pop, en aquest 23 de maig del 2026, abans d'arribar al punt de les 11, ens posarem amb el ritme dels Rednecks.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. S'espera unes properes hores de matí i migdia complicades i intenses a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, concretament les més importants entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona i entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. En aquests punts hi ha més de 5 quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, Tarragona acull avui la tercera fira de la psicologia. La cita té lloc a la plaça Corsini i vol donar a conèixer la feina que desenvolupen els professionals en els diferents àmbits d'intervenció. També es vol demostrar que la psicologia contribueix a entendre i millorar aspectes de vida. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: La fira compta amb tres espais temàtics diferents. El principal, una macrocarpa amb activitats interactives que inclou realitat virtual per experimentar fòbies, il·lusions òptiques i tallers per millorar l'atenció i la concentració. D'altra banda, hi ha qüestionaris de benestar emocional i projeccions divulgatives. El secretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Tarragona, Luis Heredia, posa en valor precisament la importància de la psicologia.
3: Perquè va sobre com pensem, com ens comportem, com donem significat al que ens passa. O sigui, és una cosa tan fonamental, tan bàsica. O sigui, si no ens ensenyen, per dir-ho així, a conèixer-nos i a com relacionar-nos amb nosaltres i entendre com funcionem, que és el més bàsic, doncs clar, això després a la llarga pot generar molts problemes.
2: S'ha habilitat un espai per a entitats de salut mental del territori.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
9: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: of the week.
1: I comencem aquesta segona hora amb una altra de les novetats que tenim avui. La també cantant country nord-americana Ashley Diane McBride ens presenta el seu nou senzill, What If We Don't. Això també el podíem formar part d'aquesta secció.
2: Gràcies per la seva
1: presència.
2: No,
1: aquesta no, aquesta no.

What If We Don't, Ashley McBride. I ara la següent novetat que teníem per avui és la de Miles Smith, conegut també per Miles Michael Smith Thompson. És un cantant i compositor britànic de Luton, a Anglaterra. El Luton Town, que el coneixereu per l'any anterior haver estat a la Premier League, i ara fins i tot ja ha baixat a la tercera divisió junt amb el Leicester. Un Leicester que fa 10 anys que va guanyar la Premier i està ara a... l'any que ve jugarà la tercera divisió. Qui ho diria? Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, és doncs proporcionat amb el quasi descens del Saragossa, no? A la primera ref. Imagina't, un Saragossa a la primera ref. Bueno, doncs anem cap a l'altra novetat. Ara anava jo per una altra tangent, per una altra branca. D'una branca m'he anat amb una altra. Doncs, aquest cantant... conegut pel nom de Miles Smith, que segurament has escoltat alguna cançó, es presenta aquí a l'Estèreo Pop amb el seu nou senzill, Hold Me in the Dark.

0: And my boots, and my pick, Authentic American Sounds.
1: Nashville Country, the Authentic American Sound.
0: I l'últim artista, l'última proposta que et vull portar, és Making Good Time, l'èxit de Hank Ruff.

0: Making Good Time, un jove Hank Ruff, que també segurament el tindrem aviat també a l'estereopop amb un dels seus àlbums. Anem cap a l'àlbum clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: Avui tenim uns artistasses de renom, els R.E.M. des de Athens, Georgia, als Estats Units. Van començar a principis dels anys 80 i l'any 83 van publicar el seu primer LP de 5 cançons. Aleshores, aquestes 5 cançons també es van introduir al seu primer disc, Murmur, sota la discografia IRS Records. Amb aquesta discografia van publicar 5 àlbums, 6 àlbums, perdó, fins l'any 1987. El document va ser l'últim. I l'any 87 van firmar per la Warner Music. Aleshores, van publicar àlbum, el primer va ser Green, l'any 1988, l'any 1991 el clàssic Out of Time i el 92 un dels grans àlbums de la banda, Our Demeric for the People. I van seguir Monster l'any 1994, New Afternoon Sing Hi-Fi l'any 1996. A l'últim disc amb el bateria Bill Berry, després de deixar la banda per problemes de salut. El 1998 van publicar el seu primer àlbum com a trident sense Bill Berry, en aquest cas Michael Stipe, Peter Buck i Mike Mills, van publicar un àlbum molt semblant amb el disc de OK Computer de Radiohead i també un so molt Beach Boys com el Pet Sounds. I això el va seguir una mica, va transformar una mica el so de R.E.M. i el va evolucionar també una mica, també el so va continuar amb l'àlbum Reveal l'any 2001, això sí, amb un so més fresc i amb melodies més pop, això sí. L'any 2000, com deia, el 2001 va arribar Reveal, el disc de R.E.M. Abans d'explicar una mica més de dades sobre el disc, escoltarem el primer senzill del que vas donar aquest àlbum. No he llegit res, és que la història de R.E.M. me la conec bastant. Aleshores, tots els discos me'ls conec bastant, sobretot l'època de la Warner Music. Escoltem Imitation of Life. Perdó, per sort, no et perdis el videoclip si el pots veure. Tot un top d'historietes i de persones en un mateix videoclip que s'entrellacen, eh? No te'l perdis. A YouTube posa R.E.M. Imitation of Life. I després t'explico què significa aquesta cançó? R.E.M. Avui en
1: l'àlbum clàssic de la setmana.

Imitation of Life és probablement l'últim gran hit universal de Rem. Va sortir l'abril del 2001 com a primer senzill de l'àlbum Reveal. Musicalment és pop pur de Rem, amb harmonies enormes que fa Mike Mills, el teclista i baixista de la banda. Acústiques brillants, un ritme molt elàstic i una producció càlida i solar. Molta gent la compara amb Man on the Moon o Day Sleeper perquè té aquell equilibri entre melancolia i eufòria. I el títol també ve de la pel·lícula de Douglas Sirk de 1959, però Michael Stipe no estava parlant literalment del film, sinó que la idea era la vida com una representació constant, aparentar, encaixar i actuar socialment. La lletra és molt impressionista, gairebé a Stream of the Consciousness. Michael Stipe escrivia sovint fonèticament i després reinterpretava el sentit. Frases com "like a call in a frozen pond", "like a goldfish in a bowl", resumeix molt el tema. Bellesa, però també atrapament. I el videoclip, dirigit per Garth Jennings, està fet a partir de només 20 segons de metratge repetits endavant i enrere. Van fer servir 12 càmeres Super 8 i després feien zoom digital sobre diferents personatges d'una festa a la piscina. Avui sembla normal, però el 2001 era molt avançat. Molta gent diu que anticipava l'estètica dels loops i que va venir anys després. Va arribar, sobretot, al top 10 britànic. Als Estats Units només va arribar al lloc número 83, sorprenentment baix. Això és... Va ser nominada als Grammy, això sí, eh? Una mica un sabor agridolç, no?, en aquest cas. Un disc Reveal, com dèiem, publicat el 10 de maig de... Perdó, el 14 de maig del 2011. És el segon disc després de la marxa del bateria Bill Berry, com havien dit, veníem de fer Up. Molt experimental i molt fosc, això sí. A Reveal van mantenir sintetitzadors i textures electròniques, però un so molt més lluminós, càlid i metòlic. Michael Stipe ha dit diverses vegades que és un dels seus discos preferits de la banda, i Peter Buck va arribar a comparar-lo amb Automatic for the People en qualitat. Mike Mills el va definir el 2023 com un hidden gem. Hi ha molta influència del Sunshine Pop, Brian Wilson, dels Beach Boys i Electronic Ambient, no és el que dèiem de l'àlbum Pet Sounds. Per això alguns fans el van trobar massa tou. I el 2001, amb els anys, ha estat molt reivindicat, aquest disc, eh? Ha anat guanyant, com un bon vi, en aquest cas. Anem a escoltar el segon dels senzills d'aquest disc. És la cançó "All the Way to Reno, You're Gonna Be a Star". Aquí es veu l'afluència dels Beach Boys, de Brian Wilson.

To Wade Reno. La cançó You're Gonna Be a Star és una de les cançons més emocionals i cinematogràfiques de Reveal. Va ser el segon disc publicat al juliol d'aquell 2001. La cançó parla d'algú que marxa a Reno perseguint el somni de ser famós, però hi ha ironia. Reno no és Hollywood ni Nashville. Peter Buck deia que la idea era precisament aquesta contradicció. Musicalment és molt especial perquè barreja el so desert de Road Movie, les guitarres jangly clàssiques de Rem i les textures especials de Reveal, sobretot també les harmonies de Mac Mills. Peter Buck va dir que el títol provisional era Jimmy Webb on Mars, com a homenatge estrany a Jimmy Webb, compositor de Winston Lehman, o By the Time I Go, Get to the Phoenix. La pròxima cançó d'aquest disc, Reveal, és una cançó que també m'agrada molt, I've Been High.

No es podria definir millor aquesta cançó, eh? I've Been High és una de les peces més íntimes e hipnòtiques de Reveal. De fet, diria hipnòtiques, també, eh? Melancòlica, sobretot aquestes cançons que et transporten, eh? Mai va ser senzill, però molts fans la consideren com una de les millors cançons de l'última etapa de Rem. El més curiós és que Michael Stipe canta gairebé en murmuri. No intenta projectar, sembla més un pensament intern. Això dona a la cançó una sensació molt flotant i molt vulnerable. I també per Radiohead, a l'època de Kid A, encara que Rem hi ha una manera més càlida. De fet, com dèiem, és una cançó molt influenciada pel Dream Pop, Brian Eno, Talk Talk i l'ambient proper pop dels anys 90. La frase, hi ha una frase de la cançó que diu "The winds are cold and summer's old". Manca perfectament el to del disc, nostàlgia, canvi i el temps que passa. El high del títol no sembla tant una referència literal a drogues com un estat mental. Una dissociació, records, distància emocional i mirar la vida des de fora. En aquell moment, Stipe, en aquella època, escrivia molt fragmentàriament, amb fragments, no gairebé com impressions visuals, eh? Doncs, una cançó molt íntima, com dèiem. L'altra cançó que també m'agrada molt, que volia comentar, que també aquesta sí que va formar part d'un senzill, s'anomena Beat a Drum.

Quina cançó més maca, eh? Beat a Drum. És una cançó que no entra en els 20 anys, però sí que t'entra quan en tens 40. I amb els anys ha passat una cosa curiosa. Molta gent que abans trobava Reveal massa suau, ara veu Beat a Drum com una de les seves cançons més madures emocionalment. Rem ja no era la gran banda dominant dels anys 90, sobretot perquè apareixien bandes com The Strokes, White Stripes, etc. El rock alternatiu estava canviant i ells fan un disc completatiu, lent i sofisticat. Això sí, era una cançó que no volia competir amb ningú. Era el seu so, i doncs un so que justament amb el piano són un piano molt a Pet Sounds dels Beach Boys, ja té molta referència amb aquest disc i sobretot també amb el seu amic Tom York dels, perquè són amics en Tom York dels Radiohead i volien fer una cosa semblant, ja van fer una cosa semblant amb Up de l'anterior disc i després aquí també venia una mica però en cançons molt més, potser més treballades encara i tot, que l'àlbum Up, i això que l'àlbum Up és un disc bastant bo. Sobretot també influències de Nick Cave, Nick Cave, per cert, que també l'escoltarem a la tercera hora, no et dic més, Avui a Pick Up the Pops, a la playlist, escoltarem una playlist especial a Austràlia. Anem per l'última de, les cançons disc, dintre del disc en Reveal, i és la cançó I'll Take the Rain. És probablement la cançó més melancòlica del disc. Michael Stipe la defineix gairebé com la Winter Song, la cançó de l'hivern, del disc, perquè volia equilibrar tota la llum i la calor estiuenca de l'àlbum. I això es nota molt amb el tempo és lent, les guitarres sonen cansades i hi ha la boira, que aquesta que... una boira que cobreix la cançó amb sintetitzadors. I la veu de Michael Stipe sembla resignada més que trista, Més resignada més que trista. Escoltem I Take the Rain. Escolta-la, perquè sí que la cançó és preciosa.

Aquesta cançó preciosa, eh? I'll Take the Rain. Acabarem aquesta segona hora de programa també amb els Rem, amb una cançó de l'any 1995 en directe des del National Bowl amb Milton Keynes amb la gira del Monster Tour. I Took Your Name. Wow, un Rem en directe.

0: This song is not about a blowjob.
1: I amb aquest, després de Bang & Blaine, arribarem al punt de les 12 amb aquest I Don't Sleep, I Dream. No et desconnectis de Ràdio Molins, perquè tornem amb Pick of the Pops Playlist especial a Austràlia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Tenim ja algunes retencions importants en algunes carreteres catalanes i s'esperen unes properes hores intenses en aquesta recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'allarga fins a les 3 de la tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, ara mateix, en aquesta autopista entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona, hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i n'hi ha 7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona. En altres punts de la P7 també hi ha algunes cues, però de moment menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt hi ha 8 quilòmetres d'aturades i un turisme volcat a la C55 a Manresa en sentit Solsona talla un carril. Un altre accident a la B10 entre Barcelona i Sant Adrià cap al Nus Llobregat talla també un carril i provoca de moment 4 quilòmetres de retencions. A tot això, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona des de primera hora d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu per un principi robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, d'aquí una hora aproximadament, i, segons fonts de la missió humanitària, els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, la 14a edició de la Fira del Vehicle omple avui el passeig de l'estació de Valls a l'Alt Camp amb una àmplia exposició de cotxes. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La fira oberta des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre compta amb 8 concessionaris. El president de la Cambra de Comerç de Valls, entitat organitzadora, parla dels tipus de vehicles que hi poden trobar els visitants.
3: No només són cotxes de segona mà, hi ha cotxes nous, hi ha cotxes, per dir-ho d'una manera, molt nous o seminous, hi ha cotxes elèctrics, o sigui, la mobilitat està canviant.
2: El sector afronta aquesta nova edició amb optimisme i bones expectatives comercials. D'altra banda, la Fira del Vehicle també presenta inflables per als més petits i un circuit d'educació viària ubicat a la plaça del Torrent del Titit a partir d'un acord de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. A més, totes les persones que adquireixin un cotxe durant la fira participaran en el sorteig d'una escapada per a dues persones al Fèlix Hotel i d'una assegurança de vehicle amb un 50% de descompte.
1: Gràcies, David. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
8: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hello.
1: Wouldn't it be nice if we were older?
0: Welcome back.
2: Acabo de conèixer una de les noves propostes que m'enviava, doncs, en aquest cas, Instagram, i he anat cap al, doncs, a plataformes com Spotify, i he conegut una nova banda que avui coneixis, que coneguis abans de Pick Up the Pops avui, Cope Marra, sí, així s'anomenen, van reemergir l'any passat, 2024, doncs una versió del nom abans que teníem Lion Name Roar, des del 2005. Doncs ells, el Kenneth, el guitarrista i el vocalista, produeix doncs, a Ormond Beach, a Florida. Són d'allà, una banda americana, Amberlin. Doncs una banda que té so com a 21 Pilots o Colony House. S'anomenen Cope Marra i la seva cançó que ens presenten és Still Something Here.

0: La playlist d'Estereopop.
1: Fusionem aquestes dues seccions avui. Perquè avui aquesta secció de Pick Up the Pops playlist, doncs hem creat una justament playlist per Austràlia. Hem fet diversos països, com Escòcia, Irlanda, ja no me'n recordo més, però i avui li toca el torn a Austràlia. Doncs la primera de les cançons que escoltarem és de la banda de Melbourne, els Jet. Mira, una cosa que vaig saber, que no ho sapiga, pensava ben bé que els Jet eren britànics. Bueno, a veure, l'Austràlia és una colònia britànica, sí, és veritat, sí, però que tenia la sensació de que eren anglesos, els Jet, però no, són de Melbourne, d'Austràlia, i doncs cap allà l'any 2001 doncs, van introduir-se en el món musical d'una forma impactant amb aquesta cançó. Are you gonna be my girl? Vols ser la meva noia? Vols ser la meva nòvia? Are you gonna be my girl? Jet!

Ah, You're Gonna Be My Girl, dels Jet. Una cançó que era del 2003, abans de dir 2001. M'he anat dos anys abans, no, no. 2003. I la cançó que ve a continuació sí que... aquesta cançó és del 2016, ho puc apuntar. És de la també cantant australiana, perquè avui la playlist és d'Estereo Pop. Doncs hem fet diverses playlists, com dèiem abans, Suècia, Irlanda, Escòcia a Itàlia, i avui li toca a Austràlia. Doncs la pròxima doncs, artista és Sia, la cantant, que en el 2016 va publicar una cançó que jo la vaig conèixer, aquesta cançó, a través d'un anunci de televisió on després es convertiria en el jingle de l'àlbum de la setmana, però que és una cançó de, amb, el, amb un anunci de televisió de Colònia, de perfum, protagonitzada per Zendaya. Zendaya, que tot va saltar a la fama amb la sèrie de Disney Shake It Up. Bueno, pues la Zendaya amb aquest anunci Unstoppable, eh? Escoltem a Sia. Alto, aquesta no, Unstoppable. Doi, hi ha tantes coses aquí. La màgia del directe.

Sia, amb Stop the Bolt. I ara veiem també un gran artista per passar per la playlist d'avui de especial Austràlia. Nascut el 22 de setembre de l'any 57, té actualment 68 anys. Va néixer a Warrnambool, a Victoria, Austràlia, com no, eh? Doncs, sobretot en solitari i també en major part amb la seva banda de Bad Seeds. Estem parlant de Nick Cave. La cançó que he triat és Into My Arms. És preciosa aquesta cançó. Aquesta veu greu íntima de Nick Cave amb aquesta balada preciosa.

Into my home, son. Nick Cave and the Bad Seeds, dintre de la playlist Spotify d'Austràlia, que podràs trobar a través de Spotify. Busques playlist Stereo Pop d'Austràlia i et sortirà amb un logo que he fet sobre amb la bandereta australiana, la platja, amb la taula de surf, i trobaràs el logo, si trobes el logo de Ràdio Molins de Rei i logo d'Stereo Pop, allà trobaràs aquesta playlist amb els 10 artistes que tenim per avui. I la pròxima artista a passar pel programa és una cantant, compositora, pianista, que va néixer doncs l'any 84 a Sydney, el 9 de novembre, i doncs cantant, i doncs ha fet també ha sortit a pel·lícules, i és una de les jutges també al programa The Voice de la Veu Austràlia. L'última pel·lícula, Love is in the Air, del 2023, ha sortit, com no, a la sèrie Veïns, la famosa soap opera, sèrie novel·la d'Austràlia, Veïns, que es va emetre a TV3, traduïda al català, i sobretot l'any 2018 va caracteritzar a Olivia Newton-John, la vida des de que era nena fins a la seva malaltia, que la va doncs fulminant desgraciadament. Aquesta artista, la pel·lícula, d'aquest cas Olivia, ve una mica amb l'artista que vindrà després de Delta Goodrem, no dic més. La cançó que he triat és Lost Without You, Delta Goodrem.

Delta Goodrem, Lost Without You. I com dèiem, la Delta Goodrem, que va protagonitzar l'any 2018 encarnant Olivia Newton-John a la pel·lícula Olivia, ve encadenada amb l'artista que ve a continuació. Atenció, et dic, no és australiana de naixement, però, perquè va néixer a Cambridge, a Anglaterra, però la seva infància la va viure, doncs, a Austràlia, i ha estat, i Austràlia la té com una filla seva, en aquest cas. I jo crec que també els guionistes, escriptors de la pel·lícula Gris, es van ambientar amb aquest tema, no?, de que era australiana, semblava australiana més que anglesa, no?, perquè sabeu que el paper, el personatge de Sandy, de Gris, és, representa, és una australiana que passa doncs, a l'estiu doncs, als Estats Units coneixent a Danny Zuko, però que després té a tornar a Austràlia, però que es queda als Estats Units per al final, doncs, la pel·lícula Gris, però si has vist la pel·lícula Gris, no? Olivia Newton-John, com dèiem, nascuda a Cambridge, però va viure la seva infància a Austràlia. I, com dèiem, entra Olivia Newton-John en aquesta playlist especial a Austràlia perquè, hola, ostres, va viure la infància a Austràlia, podem dir que quasi bé és australiana d'adopció. Doncs he triat la de la pel·lícula Xanadu, he triat Magic, Olivia Newton-John.

La veu dolça de l'Olivia Newton-John, eterna, eterna. Olivia Newton-John, com em trobem a faltar. Magic. I els pròxims artistes a passar pel programa són també, com no, australians, i tenen cançons com aquesta, eh? How can it be now, eh? Et sona, oi que sí? Els Men at Work, nascuts de l'any 1979, eh? Amb la líder Colin Hay, el guitarrista i el vocalista de la banda. Sobretot fan pop-rock i new wave, eh? I també amb la seva mescla de guitarres i també el saxofon. Perquè el saxofon sona molt amb cançons com a continuació. Down Under, un número 1. Un número 1 al Regne Unit, al Regne Unit, als Estats Units i sobretot al seu país, Austràlia. Men at Work.

Down Under, That Man at Work. 20 minuts, 20 minuts, no, 19 minuts ens queden exactes per arribar al punt de la 1 del migdia d'aquest dissabte 23 de maig del 2026. És que estava pensant en el compleans del nostre col·laborador amb alguns programes, que amb el David Miñano, que li donem felicitats des d'aquí per molts anys. Avui compleix, és de l'any 84, i quasi una mica més en surt el 84. No, avui és 23 de maig del 2026. I els pròxims artistes a sortir és una banda conegudíssima. Des dels anys 80 ens portaven els seus senzills, les seves cançons, amb la veu de Michael Hutchence. Estem parlant dels In Excess. He triat Original Sin.

In Excess, Original Sin. Moltes gràcies a tota la gent que n'estan escoltant a través de la ràdio convencional FM o també a través de www.radiomolinsderei.cat i doncs moltes gràcies per escoltar-nos i volíem dedicar-li la pròxima cançó que escoltarem d'aquesta playlist especial a Austràlia i aquesta cançó la dediquem doncs a la Marisa López des de León que ens escolta i doncs li dediquem aquesta cançó. La pròxima artista que per passar és una banda que ve des de Nova Zelanda, també, però també australiana, dels germans Finn, Neil Finn, amb la seva banda Crowded House i des de la seva banda del disc Together Alone de l'any 1993. Escoltem Private Universe, Crowded House.

una de les meves bandes preferides, els Crowded House, Nelfin i companyia, Private Universe. Una cançó molt ensomiadora, molt íntima, m'encanta. Volia, a veure, tots coneixem The Dream It's Over, tots coneixem Weather With You, Nails in My Feet, però volia posar aquesta cançó perquè m'encanta, és una cançó molt bonica. Private Universe. I d'aquesta cançó tranquil·la dels Crowded House, com si fossis a una platja d'Austràlia amb aquell mar tan tranquil que dona aquesta cançó dels Crowded, anem a les guitarres, com no podia faltar. Origen escocès, però sobretot és una banda australiana. Les guitarres d'Angus Young, Stiff Upper Lip, aquesta cançó dels AC/DC, aquest disc Stiff Upper Lip del 2000, va donar a que la Leganés donés, en aquest cas, un carrer, o el carrer AC/DC, que fins i tot van venir ells dos a donar, doncs, el pistit blau, i van, van ser els encarregats d'obrir per primera vegada el carrer AC/DC de Leganés. És un petit detall que volia donar. Stiff Upper Lip, AC/DC. Uau! Que crit no podia faltar,

Sí, poble, país i d'ici. Moltes gràcies a tots els oients que estan escoltant, han estat escoltant el programa. I arriba el moment de posar l'última cançó que ens queda avui a la playlist Estereopop d'avui a Austràlia. La setmana que ve tocarà al Canadà. Menudos artistes que ens arribarà també des del Canadà la setmana que ve. L'última cançó, ens falta un artista per posar. I avui ens endinsem en el món màgic dels anys 80 amb Kylie Minogue. The Locomotion. Bon cap de setmana. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Situació complicada en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'espera acabi a les 3 d'aquesta tarda. Hi ha molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava, però també en altres punts on alguns accidents han complicat com a mínim puntualment la circulació. Ara mateix, a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet, en sentit Girona, hi ha 10 quilòmetres de retencions. En altres punts de l'autopista també hi ha algunes cues, això sí, menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt, hi ha 8 quilòmetres d'aturades. Un accident a la ronda litoral B10 a la Barceloneta en sentit Llobregat ha tallat un carril ja reobert i ha provocat 5 quilòmetres de retencions que encara es mantenen. Una topada, també entre dos turismes al carril esquerre de la B20 a l'altura de la Diagonal en sentit Llobregat ha tallat també un carril també ja reobert i ha provocat també un parell de quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i fins les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda a la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu, vinculada en principi per un robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel han d'arribar en principi a aquesta hora a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets. L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 del Parc Comercial de Montigalà. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i han obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. També en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plan esportiu, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota a la final de la temporada passada a Lisboa. Ho faran, acompanyades a Noruega, de més de 4.000 aficionats catalans. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem-hi ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona tarda, amigues i amics, amants del cine i de la seva música. Comencem un nou programa de música en 8 mil·límetres, on tindrem bandes sonores com La finestra indiscreta, New York, New York, La volta al món en 80 dies, Il postino i nou temes més. L'Eli Arjona ja la tenim a punt, Eli, sí? Tot està a punt? Doncs vinga, som-hi.

I comencem amb rock and roll, amb la pel·lícula Kill Bill. És un film dirigit per Quentin Tarantino el 2004. I en el repartiment hi eren Uma Thurman, Lucy Liu, Michael Madsen, Daryl Hannah i David Carradine. Aquest és aquell senyor que va fer de Kung Fu amb aquella sèrie a la televisió fa bastants anys, El muntatge definitiu d'una de les joies de Tarantino, una estrena a celebrar que ens permet gaudir de l'obra en conjunt a tot color, restaurada i empaquetada de manera extraordinària. Fantàstica pel·lícula. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreta a ritme de rock and roll, Charlie Feeders. I la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Netflix.

Canvi total i radical, eh? De música i també de cinema. La saviesa dels cocodrils és una pel·lícula d'intriga del Regne Unit de l'any 1998, dirigida per Pochi Leong, britànic d'ascendència xinesa. I en el repartiment hi van ser Jude Law, Elena Lowenson, Timothy Spall i Jack Davenport. Steven és un home que sembla tenir-ho tot. És guapo, atractiu i enginyós. Sedueix les dones amb facilitat i es guanya la seva confiança ràpidament. Però quan el cos de la seva última conquesta és trobat al mar, totes les proves apunten cap a ell. La falta de mòbil, juntament amb la seva sinceritat i amabilitat, convencen l'inspector encarregat del cas que és innocent. Però el seu company no n'està convençut i intentarà descobrir el fos secret que Steven amaga. Escoltem un track de la seva intrigant banda sonora que signa Orlando Gush.

Bé, seguim amb la pel·lícula Klaus, que és una pel·lícula d'animació coproduïda per Espanya i Reino Unit a l'any 2019, dirigida per Sergio Pablos. Una pel·lícula amb aroma de clàssic, una aposta visual, estones tètrica, estones encantadora, però sempre conscient de ser pla. Art, aquesta pel·lícula que els fills diran de veure una vegada i una altra. No sé si els pares pensaran igual, eh? La banda sonora és d'Alonso Aguilar i té aquest tema cantat per la sueca Zara Larsson.

La finestra indiscreta és una pel·lícula d'intriga i de les anomenades pel·lícules de culte del gran Alfred Hitchcock. Es va estrenar el 1954 i els principals intèrprets eren James Stewart, Grace Kelly, Raymond Burr i Thelma Ritter. Un reporter fotogràfic que es veu obligat a romandre amb repòs amb una cama enguixada, Tot i la companyia de la seva nòvia i de la seva infermera, procura escapar del tedi observant des de la finestra del seu apartament amb uns prismàtics el que passa als habitatges de davant. Malament, Això és ser voyeur, Però, bueno, implacable realització, tota una lliçó cinematogràfica. La banda sonora la signa Franz Waxman i la pel·lícula està a la plataforma Filmin.

Strange Darling, és un thriller d'intriga i de terror del passat 2024, dirigit per J.T. Moliner, i en el repartiment hi són Willa Fitzgerald, Kyle Gallner i Barbara Hershey. Una noia té una aventura d'una nit amb un home inquietant, començant així una persecució de mal son. Escoltem de la seva banda sonora el tema que ens interpreta Kate Carradine i Elizabeth Berg. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a la plataforma Prime Video.

Il Postino, que en el nostre idioma seria El Carter. És una coproducció Itàlia-França-Bèlgica de l'any 1994 i que va dirigir Michael Radford. I en el repartiment hi eren Massimo Troisi i Philippe Noiret, que feia el paper de Neruda. L'acció té lloc el 1950 en una petita illa italiana de la Mediterrània. Mario, un jove gairebé analfabet, treballa com a carter i lliura el correu a Pablo Neruda, exiliat a la illa. Al fil dels serveis de correus, Pablo i Mario fan amistat i Mario aprèn el poder de la poesia. La seva banda sonora, que va guanyar un Òscar, i la signa Francesco Canaro.

New York, és un musical dels anys 40 que va dirigir Martin Scorsese a l'any 1977 i on hi sortiren Robert De Niro i Liza Minnelli com a parella protagonista. Un saxofonista egoista i una cantant es coneixen i entaulen un romanç tens, i fins i tot quan les seves carreres comencen a progressar. El tribut terriblement ignorat de Martin Scorsese a l'apogeo dels musicals de la Metro-Goldwyn-Mayer ha envellit sorprenent bé. Escoltem el principal tema de la pel·lícula, com és aquest New York, New York, que ens interpreta Liza Minnelli. I la pel·lícula, bona pel·lícula, la podeu veure encara a la plataforma

Deixeu-me dir, molt bé, Liza, cantes molt bé. Ara ens n'anem en pel·lícules en blanc i negre i avui tenim Un lloc solitari. És una pel·lícula d'intriga i de l'anomenat cinema negre de l'any 1950. Per tant, la pel·lícula té 76 anys. La va dirigir Nicholas Ray i en el repartiment hi eren Humphrey Bogart, Gloria Gaham i Frank Lovejoy. Un guionista potencialment violent és sospitós d'assassinat, fins que la seva amable veïna prova la seva innocència, però ella comença a dubtar d'ell. La banda sonora és de George Antheil.

Father, Mother, Sister, Brother. És una coproducció Estats Units-Irlanda-França del passat 2025 que va dirigir Jim Jarmusch, i en el repartiment hi eren Tom White, Adam Driver, Charlotte Rampling i Kate Blanchett. Germans separats es retroben després d'anys de separació, obligats a afrontar tensions no resoltes i revaluar les seves tenses relacions amb els seus pares emocionalment distants. Escoltem un dels temes cantats de la pel·lícula que ens interpreta la britànica Anika.

Bé, ara anem amb les grans bandes sonores de la història, eh? I això és un peliculón, de veritat, eh? Em va agradar molt quan era petit i l'he vist diverses vegades i no em cansa mai de veure-ho. És La volta al món en 80 dies. És una pel·lícula estrenada el 1956, per tant té 70 anys. Què vol dir? Si és del 56, jo tenia 2 anyets quan la van estrenar, però... Eli, tornem allò de sempre. Allà, en aquella època arribaven anys més tard les pel·lícules. I a mi on tenia 6, 7, ja valorava una mica el cinema, eh? La va dirigir Michael Anderson i en el repartiment hi van ser David Niven, Mario Moreno Cantinflas, Charles Boyer, Marlene Dietrich, Shirley MacLaine, Peter Lorre i Robert Newton. És l'adaptació de la novel·la homònima de Julio Verne. Un lladre ha robat 55.000 lliures del Banc d'Anglaterra. Penseu que estem parlant de l'any 56, eh? Ara robaríem més. Tots creuen que ha estat Billy Fox, un autèntic cavaller anglès que ha fet una aposta amb els seus companys de club, assegurant que és capaç de fer la volta al món en 80 dies. La pel·lícula va guanyar 5 Oscars, millor pel·lícula, millor guió adaptat, millor fotografia, millor muntatge i millor banda sonora que ara escoltarem. A part de 8 nominacions, també, eh? I la banda sonora la va escriure Victor Young.

Sí, sí, no us equivoqueu, eh? És Michael Jackson, eh? La pel·lícula és Michael, és una pel·lícula biogràfica nord-americana sobre el cantant i ballarí Michael Jackson, dirigida per Antoine Fuqua aquest 2026, escrita per John Logan, i la història abasta des de la participació de Jackson als Jackson 5, als anys 60, fins al Tour Bad World Tour a la dècada de 1980. Jackson és interpretat pel seu nebot, Jaffar Jackson, i de nen per Giuliano Crubaldi, tots dos en el seu debut cinematogràfic. Escoltem de la seva banda sonora el tema Billie Jean, i la pel·lícula encara la teniu a dos cinemes. Jo he buscat les de prop, ja sabeu quins són. Kinèpolis, de Cornellà, l'Esplau, i Cinema Baix, a Sant Feliu.

sobren les paraules, eh? Moltes vegades passa això, sobren les paraules. És una comèdia romàntica del cinema independent nord-americà que va dirigir Nicole Holofernes. A l'any 2013, amb Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Toni Collette i Ben Falcone com protagonistes. Una dona divorciada que decideix perseguir a l'home que li interessa s'entera que l'exmarit de la que és l'exmarit de la seva nova amiga. Aquestes coses poden passar, Eli? La banda sonora és de Marcelo Zarbos i la pel·lícula la teniu, deu ser divertida, a la plataforma Netflix.

Hem començat amb rock and roll, recordeu. Doncs acabarem també amb rock and roll. La pel·lícula és Els búfals de Durham. És una comèdia romàntica dirigida per Ron Shelton el 1988. I en el film hi sortiren Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins i Trey Wilson com protagonistes principals. Una comèdia romàntica, càlida, divertida i hàbil. Una visió vertiginosa i juganera de les lligues menors de béisbol. La banda sonora és de Michael Convertino, però escoltarem un bon tema rockero que ens interpreta John Fogerty, que és el de Creedence Clearwater Revival, Coneixeu la veu. I la pel·lícula, si la voleu veure, és divertida, la teniu a la plataforma Filmin.

I final del programa d'avui. El podreu tornar a escoltar, si us ve de gust, el proper dissabte, d'una a dues de la tarda i sempre que ho vulgueu a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més. Que passeu una molt bona tarda i fins la setmana que ve en un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
0: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estart entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sigui, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional, i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també en fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també, hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals, i en l'àmbit de la salut doncs també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió, estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jove d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. Maria Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta al nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornant a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorí font de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquest projecte és ajudar diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui, doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu del centre sanitari.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acollint la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Oh, molt bé! Molt calorosa, però...
20: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que bueno, ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I, bueno, a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Bueno, pues estem fent caragols a la gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre... llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giralde, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar al futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Estuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Real Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Baselga, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell, ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona que per contra s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses. Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa, el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona. Arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma a la xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8, Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el van quedar els locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'inició indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i perden la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
11: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
12: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
13: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
14: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
12: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
13: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
15: Depèn.
13: Ai, Martín, fes el favor.
15: Adelante. Vayan tomando asiento.
16: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
17: Envenenada.
12: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un barri

0: eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caça-recompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
0: Este es el camino.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
5: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
5: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
3: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
5: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
3: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pagès, o sigui, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gota aïllada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
3: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la 4ª Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumud Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.

0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol, a Lleida.
2: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-s'hi de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
1: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més, atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
3: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
1: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a l'AP7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a l'A2 hi ha 1 quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
1: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
1: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
1: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 ales del municipi del Baix Ebre.
1: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
4: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 ales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
5: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
4: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
1: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
1: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
1: L'incident es va produir pels voltants de 11:15 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
1: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
1: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat 2 partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
6: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
7: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
6: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
1: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
8: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
9: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
8: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
10: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
11: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte, i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
10: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'Aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
12: Els camps silicis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
13: Molt bé! Molt calorosa, però
14: ens estem passant molt bé.
13: estem disfrutant molt de, bueno, de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria, de la ple, que bueno, ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I bueno, a celebrar-ho tot i molt guai.
12: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
14: Bueno, pues estem fent caragols a la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
12: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
0: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
0: Avui, a les 5 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuen a la diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça de Varis Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la colla jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a primera divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
1: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona, si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
1: I aquesta tarda arrenca el play-off de sense tercera de federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
1: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són onzens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
1: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
8: La Xarxa de Comunicació Local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

chill out and relax. Mind, body, relax.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Una de les activistes, Mihu Ali, ha dit, segons ella, que entres en un túnel del terror, en aquest cas el de la tortura. Li ha explicat que a les fosques 4 soldats la van torturar. Ha detallat que va ser interceptada el 19 de maig i la van traslladar a la presó. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels propis activistes. Finalitzada també l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, des de les 12 del matí d'ahir divendres i fins a les 3 d'aquesta tarda, han sortit finalment de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, el que representa el 97,5% sobre els 600.000 previstos. I en política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 per a les eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat començarà amb els pressupostos sota el braç després de l'acord entre govern i Esquerra Republicana. Marxem ara fins a Terrassa, que ha celebrat avui la seva primera cursa antiracista. Més de 500 persones han participat en una jornada que ha combinat esport, convivència i reivindicació per promoure una ciutat més inclusiva i diversa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Terrassa és una ciutat diversa i plural. Amb aquesta idea de fons, diverses entitats culturals i socials han impulsat la primera cursa antiracista, una iniciativa esportiva i reivindicativa que neix amb la voluntat de promoure la convivència i plantar cara als discursos d'odi i discriminació. La plaça Catalunya ha estat el punt de sortida i d'arribada d'una jornada que ha combinat esport, sensibilització i cohesió social. Ens ho explica l'Abdoulaye Sheikh Fall, membre de l'organització de la cursa.
3: Perquè hem tingut més de 500 inscrits. Encantat. Sí, la veritat va costar una mica per les expectatives que teníem i el por, l'estrès, però al final jo crec que va ser un resultat positiu.
2: Més enllà de la vessant esportiva, la jornada s'ha convertit en una gran festa comunitària. La plaça Catalunya ha acollit vermuts musicals, activitats familiars i culturals, així com un dinar popular de germanor per posar punt final a una cita que els organitzadors esperen consolidar en els propers anys.
1: I en els esports, el Barça femení busca la seva quarta Champions a partir de les 6 de la tarda a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en
4: xarxa. Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Què?
1: Diumenge fem programa.
0: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
0: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
0: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
5: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. El dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

benvinguts a Helena amb H, un programa on compartir, riure i aprendre plegats. Avui tenim una entrevistada meravellosa, ara la sentirem. Així que recordeu, tot és possible amb un somriure. Comencem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes tortures i vexacions.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I en mobilitat, el 97% dels vehicles previstos han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, s'han comptabilitzat la sortida de 585.000 vehicles sobre els 600.000 previstos entre les 12 del migdia d'ahir divendres i les 3 d'aquesta tarda. Marxem ara fins a Sant Cugat, on més de 200 persones han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al carrer. La manifestació ha recorregut el centre per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
3: La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. Àlex Rossell és membre de Cultura al carrer.
4: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en alguna designació i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures, algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer les coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha problemes que no són així.
3: Des de l'Ajuntament destaquen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
1: I més cultura, als Camps Elisis de Lleida continuen vibrant en el marc del segon dia de l'Aplec del Cargol, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. I tanquem amb els esports. A partir de les 6 de la tarda, el Barça busca la seva quarta Champions femenina a Oslo, a Noruega. El rival de les blaugranes serà l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, una selecció musical de l'estil del Highway. En Rogent ens traslladarà fins al 1929 amb el Fer Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb les novetats discogràfiques i els primers protagonistes són els de Crayolas, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Velvet Wire Road. Tot seguit us deixem amb la cançó que es diu Igual que el disc.

I aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou del Nick Dittmeier and the Sawdusters, que es diu Apparition. Estem escoltant aquesta cançó que es diu All Downhill From Here. Tot seguit més novetats. Us deixarem amb el Willie Nelson i el seu disc nou que es diu Dream Chaser. Us deixem amb aquesta cançó.

la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana va a càrrec dels The Rolling Stones, que el proper 10 de juliol publicaran aquest Foreign Tones. Estem gaudint d'aquest avanç que es diu Rock and Twisted. Tot seguit us deixarem amb el clàssic, us deixarem amb el Chris Cornell, que fa ja 9 anys que ens va deixar, i us deixarem amb aquest tema que es diu Nearly Forgot My Broken Heart.

Benvinguts de nou al Fem Memòria. Avui us parlarem de 1929, l'any que va marcar el final d'un període conegut com els bojos anys 20 i que donaria pas al començament d'una gran depressió mundial amb la caiguda de la borsa a Wall Street. L'any comença l'1 de gener a Nicaragua, on el general José María Moncada, del Partit Liberal, assumeix la presidència. El dia 2, Estats Units i Canadà acorden preservar les cascades del Niàgara. El 6 de gener, el rei Alexandre I dels serbis, croats i eslovens suspèn la constitució del seu país i estableix una dictadura real. El mateix dia, la germana missionera albanesa Agnes Gocha Bojanshiu, més tard coneguda com la mare Teresa, arriba a Calcuta des d'Irlanda per començar el seu treball entre les persones més pobres i malaltes de l'Índia. El 7 de gener, als Estats Units, apareix una de les primeres historietes d'aventures, el còmic futurista Buck Rogers al segle XXV, de Philip Francis Nolan. Aquesta va ser també la data en què apareixeria per primer cop el Tarzan de Harold Foster. El dia 8, a Nicaragua es retiren les forces nord-americanes d'ocupació. El 10, a Mèxic, és assassinat misteriosament l'estudiant cubà Julio Antonio Mella, un dels líders comunistes del seu país. El mateix dia, el diari belga Le 20e siècle comença a publicar Tintín al País dels Soviets, primera en què apareix el reporter Tintín, l'heroi del còmic creat per Hergé. El 17 de gener, als Estats Units, en l'edició de The New York Evening Journal, apareix per primera vegada una tira còmica de Popeye. El 26, el Congrés Nacional Indi propugna la independència de l'Índia. El 29, als Estats Units es crea l'organització Guia de Gossos Pigalls. El 3 de febrer es crea Amsterdam el Partit Socialista Revolucionari. I el 5, a Montjuïc, Barcelona, es descobreix una necròpolis ibèrica. El dia 9 de febrer, a l'URSS, Romania, Polònia, Letònia i Estònia concerten pactes de no agressió. El mateix dia, a Mèxic, és executat Toral, assassí del president Obregón. I el 10 comença la primera lliga espanyola de futbol, que guanyaria a final de temporada el Futbol Club Barcelona. El dia 11, a l'URSS, s'implanta la jornada laboral de 7 hores. I el mateix dia neix Pere Portabella, el cineasta i productor espanyol. El Regne d'Itàlia, també el dia 11, i la Santa Seu de l'Església Catòlica van signar el Tractat de Latran, per establir la ciutat del Vaticà com un estat sobirà independent dins de Roma, la solució de la qüestió romana. El 13 de febrer, a Venezuela, atempten contra el president venezolà Juan Vicente Gómez. El 14, a Chicago, 5 gàngsters, rivals del Capone, a més de 2 civils, van morir matrallats en la que es coneix com la matança de Sant Valentí. El mateix dia, a Múnich, a Alemanya, les autoritats locals prohibeixen que Josephine Baker es presenti en escena per indecència pública. El 15, a Atlanta, neix Martin Luther King, religiós i activista en favor dels drets civils dels negres, per la qual cosa va ser distingit amb el Premi Nobel de la Pau de l'any 64. El mateix dia, a Alemanya, el nombre d'aturats s'incrementa fins a 3.200.000. El 18 de febrer, Trotsky demana asil polític a França i Alemanya, ja que el seu permís d'estat a Turquia caduca l'1 de maig. El 21 de febrer, el govern francès nega l'asil polític de Leo Trotsky. El 22, a Nova York, el boxejador espanyol Paulino Escudum vence el Cayo O'Krisner. El 22 mateix, a Venezuela, el general Emilio Arevalo Cedeño realitza un cop d'estat. El 26, Turquia signa també el pacte Litvinov, adherint-se així a Rússia i als països bàltics, amb la promesa de no utilitzar la força per resoldre les controvèrsies entre ells mateixos. El 2 de març, el Congrés nord-americà crea l'acord d'apel·lacions de duanes i patents. El 3, una revolta dels generals José González Escobar i Jesús María Aguirre fracassa a Mèxic. El 4, el republicà Herbert Hoover pren possessió com a president dels Estats Units. I el mateix dia, a Mèxic, es funda el Partit Nacional Revolucionari, antecessor de l'actual Partit Revolucionari Institucional. El 6 de març, Turquia i Bulgària signen el Tractat d'Amistat. El 17, la General Motors adquireix la fàbrica alemanya d'automòbils d'Adam Opel. El 17 de març, el dictador espanyol Primo de Rivera tanca la Universitat de Madrid. El 23, Santa Fe, Argentina, el riu Paranà arriba als 6,55 metres d'alçada i inunda la ciutat. I el mateix dia, a la Casa Blanca, s'instal·la el primer telèfon. També el 23 de març neix a Rio Muni, a la Guinea Equatorial, Guillem Difac, el cantant i escriptor i actor manacorí. El 28 de març, a Ecuador, entra en vigor una nova constitució democràtica. I les forces japoneses es retiren de la província de Shandong a la seva guarnició de Chingato, posant fi així a l'incident de Jinan. I a l'abril, el dia 1, molt poblat, a Mèxic prossegueixen els combats entre les tropes federals del president Emilio Portagil i les del general rebel Escobar. A Àustria acaba el govern d'Ignaz Seipel. Luis Marx treu al mercat un nou joc, el yo-yo. I el dia 3 a Pèrsia assigna el protocol de Litvinov. El 4 d'abril mor Carl Benz, el creador el 1885 del primer automòbil. El 7 d'abril, a Espanya, Armando Cotarello pren possessió del càrrec d'acadèmic regional de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua. A l'11, a Xile, es fusiona el cos de gendarmeria de presons i el cos de carabiners, denominats carabiners de presons.
El 14 d'abril, William Grover Williams, conduint un Bugatti, guanya el primer Gran Premi de Mònaco. El 28, a Ecuador es funda el Club Esportiu Emelec. I el 1 de maig, la policia mata 19 manifestants del 1 de maig a Berlín. El dia 9, a Espanya s'inaugura l'exposició iberoamericana de Sevilla. El 15, moren entre malalts i treballadors 125 persones a la clínica Crile d'Ohio en un incendi al magatzem de plaques de rajos X. El dia 16, als Estats Units es realitza la primera cerimònia de lliurament dels Premis Òscar. El 17 de maig, a Barcelona, es celebra el Congrés de la FIFA, on s'estudia el projecte de realitzar un campionat mundial. El 19, el general xinès Feng Yu Xiang declara la guerra al govern de Chiang Kai-shek. El 20 de maig es celebra a la muntanya de Montjuïc l'Exposició Internacional de Barcelona, que deixa Barcelona en una gran quantitat de palaus, pavellons i construccions diverses, com per exemple el Teatre Grec, el Poble Espanyol, l'Estadi Olímpic, els palaus d'Alfons XIII i Victor Eugènia, el pavelló de la ciutat de Barcelona, la Casa de la Premsa, les Torres Venecianes o la Font de Jujol, al centre de la plaça d'Espanya. El 26 de maig, la comissió Wickensham comença la seva investigació de la delinqüència organitzada, després de la prohibició de l'alcohol en els Estats Units. L'1 de juny, a Buenos Aires, es fa la primera conferència dels partits comunistes d'Amèrica Llatina. El 3, Lima, Xile i Perú signen un tractat de pau per resoldre les disputes de la zona fronterera entre Taca i Arica. El 4, a Rochester, el George Eastman presenta la seva primera pel·lícula de Technicolor. El 7 de juny, Marguerite Bonfield es converteix en la primera dona en ocupar un ministeri a Holanda, el de Treball. El mateix dia, la ciutat del Vaticà es converteix en un estat sobirà. El 8 de juny, Ramsay MacDonald constitueix el segon govern laborista del Regne Unit. El 21, un acord negociat per l'ambaixador dels Estats Units, Dwight Whitney Morrow, ajuda a posar fi a la guerra de Cristera a Mèxic, la guerra de religions a Mèxic. El 27 de juny, Herbert Hives i els seus companys dels laboratoris Bell Telephone de Nova York exhibeixen un ram de roses i una bandera americana. Són les primeres imatges en color de televisió mecànica. El mateix dia, el president von Hindenburg es nega a pagar el deute alemany de la Primera Guerra Mundial. L'1 de juliol comença amb el dibuixant L.G. Segar creant també el Popeye que havia sortit amb tira còmica. El 3 de juliol, els laboratoris Dunlop, a partir d'una escuma de goma, desenvolupen el làtex. El dia 5, Scotland Yard requisa d'una galeria de Mayfair 13 pintures de nus del pintor Lawrence, per motius d'indecència en virtut de la Vagrancy Act del 1878. El 2 de juliol, la Universitat de Mèxic obté la seva autonomia i es converteix en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. L'11 de juliol, a Rússia, un decret secret del Sovnarkom crea la columna vertebral del sistema Gulag per allotjar dissidents en àrees de la tundra congelada. El 17 de juliol, Robert Goddard prova el primer coet que portarà instruments científics, un baròmetre i una càmera. El mateix dia, la URSS trenca relacions diplomàtiques amb la Xina. El 23 de juliol, el govern feixista italià prohibeix l'ús de paraules estrangeres. El 25, en una gran processó presenciada per prop de 250.000 persones, Pius XI va sortir del Vaticà i va entrar a la plaça de Sant Pere, posant així fi a gairebé 60 anys d'autorreclusió papal al Vaticà. El 27, la Comissió de Ginebra aborda el tractament dels presoners de guerra trobats durant la Primera Guerra Mundial. El mateix dia, la mitja lluna roja es suma com a emblema addicional de la Lliga de Societats de la Creu Roja. I el 31 de juliol, per tancar el mes, Aristide Briand esdevé nou primer ministre de França. L'1 d'agost, a Espanya, s'enfrontats a la dictadura de Primo Rivera, destacats intel·lectuals espanyols renuncien a les seves càtedres. El dia 4 d'agost, a Múnich, desfilen 60.000 membres de la CCA, la secció d'assalt, i de la SS, l'esquadra de protecció. El 8 d'agost, el dirigible alemany Graf Zeppelin comença un vol al voltant del món. L'11 d'agost, Pèrsia i l'Iraq signen un tractat d'amistat i comencen les lluites frontereres entre Rússia i la Xina. El 14 d'agost es crea l'Agència Jueva per Palestina. El 16, els disturbis a Palestina entre els palestins i els jueus provoquen un total de 133 jueus morts i 116 palestins més assassinats. El 20 d'agost, la BBC emet les primeres transmissions de televisió del sistema de Beir de 30 línies. El 21 d'agost, Diego Rivera es casa amb Frida Kahlo, la fotògrafa, per primera vegada en una cerimònia civil a l'Ajuntament de Coyoacán. El 23 d'agost, neix Zoltán Sibor, un futbolista hongarès del Futbol Club Barcelona de l'època de les 5 copes. El 24 d'agost, els palestins s'ataquen jueus ortodoxos a Jerusalem. A Hebron, 68 jueus són assassinats. La resta de jueus es veuen obligats a deixar la ciutat. El mateix que passa a Safed, després de l'assassinat de 20 jueus més. El 25 d'agost, l'emissora KDKA a Pittsburgh, Pennsylvania, comença a emetre televisió diàriament, amb 16 imatges per segon. El 28 d'agost, a la ciutat de Dagma, és envaïda per Xile des de la Guerra del Pacífic
i torna oficialment al Perú. El 29 d'agost, el dirigible alemany Zeppelin, que havíem parlat abans, completa el seu primer vol al voltant del món. El 31 d'agost acaba la conferència de l'AIA sobre les reparacions de la Primera Guerra Mundial contretes per Alemanya, en l'adopció del Pla Young, que fixa en 26.350 milions de dòlars a pagar per Alemanya en un període de 58 anys i mig. L'1 de setembre, a Berlín, atenten amb bombes contra l'edifici del Reichstag. El dia 3, Dow Jones Industrial Average va arribar al seu índex més alt, 381.17 punts, que van ser seguits poc després de la crisi del 29. El 5 de setembre, Aristide Briand, cap del govern francès, proposa a l'Assemblea de la Societat de Nacions la Constitució dels Estats Units d'Europa. El 5 de setembre mateix es fa la primera emissió de HJN, la primera ràdio de Colòmbia. El 7 de setembre es celebra la cerimònia de col·locació de la primera pedra per al nou Palau de les Nacions a Ginebra. L'11 de setembre, Juan de la Cierva creua el canal de la Mànega amb l'autogir, l'antecessor de l'helicòpter. El mateix dia, San Francisco, l'alcalde Rolf, inaugura el nou sistema de semàfors per a vianants. El 12, a Paraguai, el govern ordena l'estat de setge a causa del sorgiment d'un moviment comunista. El 17, les tropes britàniques comencen la retirada d'Alemanya ocupada. El 19, a Lituània, un cop d'estat enderroca el dictador Augustinas Valdemaras. El nou president és Antanas Smetona. El 21 de setembre, a Praga, Txèquia, s'inaugura la catedral de Sant Vit. El 29, a Paraguai, l'expresident Erigio Ayala renuncia al Partit Liberal. I el 30, al davant d'un gran multitud de Frankfurt, Fritz von Opel pilota el primer avió propulsat per coets, l'Opel RAC 1. El mateix dia naixia el Sandor Coxis. El 3 d'octubre, el govern laborista britànic recupera les relacions diplomàtiques amb la URSS. El regne dels serbis, croats i eslovens passa a dominar-se Iugoslàvia. El 18 d'octubre, les dones ja són considerades persones. El Comitè Judicial del Consell Privat del Regne Unit ha anunciat que les dones són persones en virtut de la legislació canadenca i, per tant, elegibles per formar part del Senat del Canadà. El 21 d'octubre, a Dearborn, Michigan, amb motiu del 50 aniversari de la invenció de la bombeta incandescent, s'inaugura l'Edison Institute Henry Ford, en presència dels presidents dels Estats Units, Herbert Hoover, Thomas Edison, Walter Chrysler, Marie Curie, George Eastman i Orville Wright, entre altres. El 24 d'octubre, durant l'ocupació nord-americana de les Filipines, la província de Misamis va ser dividida en dues províncies, és a dir, Misamis Oriental i Occidental. El 24 d'octubre, el dijous negre a Wall Street, la borsa de Nova York cau en un 12,8%. El 28, el Dow Jones cau un altre 13% i el seu índex queda amb 260.64. El 29 d'octubre s'enfonsa el mercat definitivament i es dispara la Gran Depressió. L'1 de novembre, Vladimir Sorokin presenta la primera patent per a la televisió en color. El mateix dia s'acaba el servei militar obligatori a Austràlia. El dia 7 de novembre, el Museu d'Art Modern s'obre a la ciutat de Nova York. L'exposició Cézanne, Gauguin, Seurat i Van Gogh atrau 47.000 visitants. El 12 de novembre neix a Filadèlfia Gràcia Patricia Kelly, coneguda com a Grace Kelly, l'actriu de cinema i princesa consort de Mònaco. El 17 de novembre, Pasqual Ortiz Rubio és el nou president electe de Mèxic. I el mateix dia, Stalin expulsa Nikolai Bukharin del Politburó. El 18 de novembre, a la costa sud de Terranova, a l'oceà Atlàntic, un terratrèmol submarí de magnitud 7,2 de l'escala Richter va trencar 12 cables telegràfics transatlàntics submarins en 28 llocs diferents i provocar un tsunami que destruï moltes comunitats de la costa sud a la zona de la península de Burin. El mateix dia, Stalin enviava tropes a Manxúria. El 20 de novembre, Salvador Dalí fa la seva primera exposició individual. El 22, mor a Barcelona Jaume Ferran i Clua, metge bacteriològic català, inventor el 1884 de la primera vacuna antibacteriana contra el còlera de la història. El 21 de novembre, l'almirall Richard Byrd, el capità Ashley McKinley i Harold June es converteixen en els primers a volar sobre el Pol Sud. L'1 de desembre, Edwin Lowe inventa el joc del bingo. El 2 de desembre, l'arqueòleg xinès Pei Wensong desenterra el primer crani de l'home de Pequín, a Zhoukoudian, Xina. El 5 de desembre, es funda la Lliga de la Cultura Física de Nova York, la primera organització nudista dels Estats Units. El 6 de desembre, Turquia introdueix el sufragi femení. El 15, Walter Middle-Hunter és el primer pilot en sobrevolar el Kilimanjaro. El 21, a Dallas, a Texas, s'ofereix el primer pla d'assegurances hospitalàries. El 22, a Alemanya, fracassa el plebiscit organitzat per l'extrema dreta contra el Pla Young i Alexander Fleming descobreix la penicilina. El mateix dia encara, per ordre de Stalin, Lleó Trotsky és expulsat de la URSS i a Itàlia, Mussolini guanya les eleccions de llista única. El 24 de desembre, a Mèxic, es crea l'Acció Catòlica Mexicana.
El 28, a Nova Zelanda, la policia colonial mata 11 manifestants desarmats, un esdeveniment que porta el moviment Mau per exigir la independència de Samoa. El 29, el Congrés reunit a Lahore exigeix la independència de tota l'Índia. El mateix dia, la policia arresta Sukarno, el líder del Partit Nacionalista Indonesi. I el 31 de desembre, el papa Pius XI publica l'encíclica Divini Ilius Magistri, dedicada al tema de l'educació cristiana de la joventut. Bé, la literatura de l'època, que reflecteix encara els records de la recent guerra, Primera Guerra Mundial, gaudeix d'un grapat de bons escriptors amb obres encara vigents, com per exemple les que us relatarem. El Rómulo Gallegos, amb Doña Bárbara, Robert Graves, amb Adeu a tot això, Eric Maria Remarque, amb Sense novetat en el front occidental, Vicky Baum, amb Gran Hotel, Jean Cocteau, amb Les enfants terribles, Aleister Crowley, amb L'estratagema i altres històries, Lloyd Douglas, amb Obsessió, William Faulkner, amb El soroll i la fúria, Edna Ferger, amb Cimarrón, Sona Gale, amb Borja, Henry Green, amb Viure, Dashiell Hammett, amb Collita vermella, Ernest Hemingway, amb L'adeu a les armes, Alberto Moravia, amb Temps d'indiferència, Chesterton, amb L'home etern, Mahatma Gandhi, amb La història dels meus experiments amb la veritat, i White i James Tarver, en El sexe necessari. I tot i que la carrera per oferir un so sincronitzat a les imatges ja està força desenvolupat, algunes de les pel·lícules seleccionades són encara mudes. El mateix passa amb el color, que ja es començava a utilitzar. Anem ara amb la sèrie de pel·lícules. Atlantic, protagonitzada per Madeleine Carroll, la primera amb so del cinema alemany. Chantatge o Blackmail, d'Alfred Hitchcock. El capità Drummond, de Richard Jones. Drifters, un documental de John Grierson sobre els pescadors de l'arengada del Mar del Nord. El misterio de la Puerta del Sol, primer llargmetratge sonor del cinema espanyol. Que comenci el show, una comèdia musical enterament en tecnicolor. Les quatre plomes, protagonitzada per Richard Harding i Faye Gray. Aleluia, dirigida per King Vidor, la primera pel·lícula de Hollywood en contenir tot un elenc de raça negra. Melodia de Broadway, la comèdia musical guanyadora del primer Oscar, protagonitzada per Charles King, Anita Pagina i Bessie Smith. La reina Kelly, d'Eric von Stroheim. Els quatre cocos o The Coconuts, de Robert Florey i Joseph Stanley, amb el germà Max. La filada de l'amor, d'Ernest Lubitsch. Un gos andalús, el Chien andalú, un curtmetratge francès de Luis Buñuel i Salvador Dalí. Orient, de Todd Browning. La Valeniosa, interpretada per Raquel Meller. Orquídea salvatge, de Sidney Franklin. La màscara de ferro, protagonitzada per Douglas Fairbanks. Curves perilloses, protagonitzada també per Clara Bow i Richard Arlen. El Virginia, del Gary Cooper i Walter Huston. Lletra i música, primera pel·lícula de John Wayne, on s'acredita com Duke Morrison. I La dansa dels esquelets, un curt d'animació de Walt Disney. I ara fem el darrer broc, que, com sempre, dediquem a les millors cançons i als seus intèrprets, que avui són When You're Smiling, de Louis Armstrong, Carolina Moon, de Jane Austen, Louise, de Maurice Chevalier, The Moose, de Duke Ellington, Singing in the Rain, de Cliff Edwards, Pagan Love Song, de Bob Harding Orchestra, Little Pal, d'Al Jolson, Tiptoe Through, de Tulips With Me, de Nick Lucas, Làgrimes Negres, del trio Matamoros, A Precious Little Thing Called Love, de George Olsen, Pony Blues, de Charlie Patton, The Wedding of the Painted Doll, de Lloyd Reisman, Waiting for the Train, de Jimmy Rogers, Nobody Knows You When You're Down and Out, de Bessie Smith, Honey, de Rudy Vallee i els Connecticut Yankees, Am I Blue, Little Waters, Great Day, de Paul Whiterman, i Ain't Misbehaving, de Fats Waller, amb la que acomiadem aquest Fem Memòria dedicat a 1929.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I més successos, perquè la policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda, quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Els agents han actuat amb rapidesa, l'han localitzat i l'han detingut en aquest mateix punt. I d'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels mateixos activistes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Comencem a deixar enrere aquest dissabte, que ha estat marcat per ser una jornada molt assolellada al conjunt del país, amb nuvolades que han aparegut sobretot aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu, i una boira que ha continuat fent acte de presència també aquesta tarda a la Costa Brava. Temperatures molt elevades a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes que han superat els 34-35 graus i també elevades han estat a les valls del Pirineu, arribant als 30 graus. Així doncs, deixem enrere aquest dissabte i demà diumenge començarem una jornada amb boires a la costa catalana, dia radiant al conjunt de Catalunya i nuvolades que tornaran a aparèixer també a la tarda al Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran càlides al migdia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona nit.
1: I en cultura, els Camps Elisis de Lleida vibren en el marc del segon dia de l'aplec del Cargol de la ciutat, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. En el marc de la festa, avui s'ha fet l'ofrena floral a l'estàtua de Manolo Calpe, impulsor de l'aplec, mentre que un altre dels actes destacats ha estat el dinar de germanó a les parcel·les de les colles. I en els esports, el Barça comença just a aquesta hora a disputar la final de la Champions femenina Oslo a Noruega davant l'Olímpic de Lió. Les blaugranes busquen la seva quarta Champions. D'altra banda, fa només uns minuts el Barça de futbol s'ha quedat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei després de perdre els penals davant del Jaén. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: diumenge fem programa?
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
1: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats, ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres, de 5 a 6 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
5: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25 i en el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Tot seguit us deixem amb aquest Cruel Streak.

0: aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. A la 2 està el Charlie Musselwhite amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Us hem posat la cançó que dona títol a l'àlbum. I a la 3 us deixem amb els The Black Keys amb aquest Pitches. Tot seguit sonarà aquest jugot Toulouse.
1: The Black Keys. Happy birthday, Elvis.

de Lucinda Williams, que ocupa la posició número 4 amb aquest àlbum que es diu Walls Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que es diu Freedom Speaks. Baixarem una posició més on trobem els canadencs The Sheepdogs en el número 5 amb l'àlbum Keep Out of the Storm.

I aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 5 amb els The Sheepdogs i Keep Out of the Storm. Hem baixat posicions a la 6 hasta el Whiskey Myers amb Warm Rock Thunder. A la posició número 7 estan els Córdobas amb Back to Life. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem més posicions. A la 8 trobem els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. A la 9 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Plastic Cigarette.

I aquí en el Highway 61 que ens trobes fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Hem baixat una posició, estem a la 10, on trobem el Robert John and the Wreck amb l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Back to the Beginning Again, un Robert John and the Wreck que fa poquet que els hem tenit tocant en directe i la veritat que són molt recomanables. Baixarem més posicions. A la 11 està Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 la Courtney Barnett amb Creature of Habit. Us deixem tot seguit amb Sugar Plum.

Doncs ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició número 12 amb la Courtney Barnett i aquest Creature of Habit. Hem baixat més posicions: a la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done, a la 14 està Led Dupas amb Codename California i a la 15 està el de Marcus King Band amb Darling Blue. Estem escoltant aquest On and On. Baixarem més posicions: a la 16 està el Trevor Sensor amb Afir Tears of Eros, a la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia Has Been Good to Me, a la 18 està el Joe Bonamassa amb Brick Through, i a la 19 està el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquest It's Been Too Long.

Doncs aquí en el Highway 61, que encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig, ens havíem quedat a la posició 19 amb el Ringo Starr i l'àlbum Long Long Road. Hem baixat més posicions, a la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust, i a la 22 trobem a la Neko Case amb Neon Great Midnight Green. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Destination. Baixarem més posicions, a la 23 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 24 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem amb Dos Lus Sight.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 24 amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, estem escoltant aquest tema que es diu Don't Lose Sight, i baixarem una posició més, a la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum One Slayer. Us deixarem amb aquesta cançó que es diu Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que l'hem dedicat al Chris Cornell. Després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Rosent ens ha traslladat fins al 1929 amb el Fem Memòria. I per últim hem repassat la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci del PP i de Vox envers la flotilla. I aquí a Catalunya avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals i, a més, en falten dos per la celebració d'eleccions al Parlament si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. I a Madrid, una manifestació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu ha plegat unes 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, a la comunitat. Segons la mateixa font, la marxa que ha recorregut el centre de la capital de l'Estat ha acabat amb 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. La dreta espanyola ha donat suport a aquest esdeveniment, ja que el president de Vox, Santiago Abascal, hi ha assistit, així com diversos diputats i senadors del PP, encapçalats per la portaveu popular al Senat, Alicia García. I tanquem amb els esports. El Barça juga des de les 6 de la tarda a la final de la Champions femenina a Noruega davant l'Olympique de Lió. Al descans a Oslo, el resultat és d'empat a 0. Ja a la primera divisió, el Girona juga la permanència a Montilivi aquesta nit a partir de les 9 davant l'Elge. Els gironins només els hi val la victòria. L'Espanyol tancarà la temporada davant la Real Societat i el Barça ho farà al camp del València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 8 minuts d'aquest divendres 22 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo que ens regala el David Rius, el control tècnic.
1: Avui tenim un programa especial perquè ens visita el sènior femení del Molins 99 i això ja seria motiu suficient per fer una bona hora sencera de ràdio amb confeti, música èpica i algun entrant a l'estudi amb una copa a les mans. Però és que, a més, venen després d'una temporada absolutament espectacular, d'aquelles que no s'expliquen amb un «ha anat bé», sinó amb números que fan una mica de por. 22 victòries, 2 empats i només una derrota.
0: I és que això, senyores i senyors, no és una temporada, és una passada per sobre de la competició, és entrar a la Lliga, mirar la resta d'equips i dir, bueno, molt bé, gràcies per participar, que nosaltres, aquí, s'ha de dir, ho portem dient tota la temporada. Cada setmana aquí flipant una miqueta més, intentant no semblar pesats, però també és que cada jornada ens donaven un motiu nou per fer-ho.
1: I avui, per fi, les tindrem aquí en directe, l'equip que més alegries ha portat a la Vila aquesta temporada. Campiones de Lliga i amb l'ascens a Divisió d'Honor, certificat a falta de 2 jornades per acabar. Una temporada històrica que avui podrem comentar amb els protagonistes, amb les seves veus, i no només amb nosaltres fent de fans des de l'estudi.
0: Que també et dic, té mèrit, perquè nosaltres portem mesos fent de Departament de Comunicació No Oficial del Sènior Femení del Molins 99. Ens faltava ja només portar pancartes i demanar autògrafs. Avui intentarem comportar-nos, però tampoc podem prometre res.
1: Però abans d'entrar de ple amb elles, també tenim molta actualitat per comentar. Aquest dissabte es juga la final de la Champions Femenina a Noruega. Una altra final pel Barça, que ha tornat a mobilitzar tot Catalunya. Tot i jugar-se lluny, s'espera que hi hagi majoria d'aficionats culers a l'estadi, cosa que diu molt del moment que viu aquest equip i de com ha aconseguit arrossegar tota una afició.
0: I és que el Barça fa venir pràcticament colonitza. Juguen a Noruega i sembla que hagin convocat una excursió nacional. Només falta que a l'aeroport reparteixin entrepans de truita i fulletons amb el visca el Barça i visca Catalunya.
1: També parlarem de les possibles eleccions al Madrid, perquè després de 12 anys sembla que per primer cop Florentino Pérez podria tenir competència i els socis merengues podrien anar a votar.
0: Que això, sincerament, és pràcticament ciència-ficció. El Madrid fent eleccions competides sona com si trobessis a Florentino Pérez fent cua al supermercat. És una cosa que no sap si és real o a dia d'avui podria ser una imatge generada per intel·ligència artificial.
1: I mentre el Madrid sembla que es mouen coses a la cúpula, a l'altra banda de la moneda, el Barça ha estat en plena celebració. Abans d'ahir van fer el sopar amb les nòvies, les famílies i tot plegat. I ahir van anar a PortAventura.
0: Sí, el Barça ara mateix sembla que està en mode viatge de final de curs de segon d'ESO, amb sopar, parelles, PortAventura. Només falta que algú perdi una gorra al Dragon Khan i que Flick els hi faci fer recompte de jugadors abans de pujar a l'autocar.
1: Però no tots els equips estan encara de vacances. El Girona juga la permanència demà en un partit a tot o res contra l'Elx per aconseguir mantenir-se a primera divisió. Un duel absolutament decisiu que pot marcar el futur immediat del club.
0: I els del Girona no es poden permetre PortAventura. Aquí hi ha tensió, estan tots amb la calculadora mirant el mòbil cada 30 segons i és el típic partit que tocarà patir.
1: També comentarem la lesió d'Àlex Márquez perquè el pilot de MotoGP ha confirmat que no podrà córrer com a mínim les 2 següents curses, una baixa important en el moment delicat de la temporada.
0: I a més comencem ja a notar que s'acosta l'estiu perquè aquesta setmana han començat a sortir les primeres llistes del Mundials amb la principal notícia que Fermín segurament se'l perdrà per lesió, que és una d'aquestes que et recorden que el calendari no para mai i que els jugadors ja no semblen persones sinó fitxes de dominó esperant a veure quina cau primer.
1: Però com dèiem avui, tot això quedarà una mica en segon pla perquè el protagonisme és per elles. Després de tota la temporada parlant-ne, avui tenim a l'estudi el sènior femení del Molins 99.
0: L'equip que ha fet que cada setmana l'actualitat de Molins tingués una alegria garantida. Avui toca escoltar-les, celebrar-les i entendre una mica millor com es construeix una temporada així.
1: Així que comencem, perquè avui serà un programa intens.
0: Abans de tot això, però, anem a repassar què ha passat per Molins aquest cap de setmana. Som-hi, comencem.

0: Comencem l'actualitat de Molins amb l'embol i no ho fem amb... I ho fem amb Copa Catalana. El sènior A masculí continua viu després de guanyar 32-27 l'embol Vilamajor en la segona eliminatòria de Copa jugada a casa, en un partit contra un rival d'aquells rocosos, incòmodes, que no et permeten abaixar ni el ritme ni l'encert en cap moment.
1: Sí, i aquests són partits molt típics de Copa, perquè no sempre són brillants, però sí que t'exigeixen estar-hi fins al final. A la primera part, pel que expliques, hi ha molta irregularitat per part dels dos equips, tant en atac com en defensa, i el Molins arriba amb un -3 al descans, que és una bona renda, però no és una diferència definitiva ni molt menys. Sobretot contra un equip com el Vilamajor, que no es desenganxa fàcilment.
0: Exacte. El partit arriba viu al descans, però a la segona part el Molins fa un pas endavant important, especialment en defensa i porteria. Durant els primers minuts manté la diferència i en el tram final aconsegueix ampliar-la fins a -5 definitiu. Una victòria molt treballada que els dona el pas a la següent ronda.
1: Ara tocarà anar per la Tordera, fora de casa, i allà segurament caldrà fer un partit més complet. Però, si estan en dinàmica coopera, això doncs, també pesa. La Copa té aquest punt, al final, que acaba enganxant.
0: També en handbol, el sènior B femení va perdre per la mínima 29-30 contra el Cerdanyola, en l'anada a la final de les play-offs d'ascens. Una derrota ajustadíssima que deixa l'eliminatòria completament oberta per decidir-se a Cerdanyola.
1: Sí, perdre d'un en una anada fa molta ràbia perquè segur que tens la sensació que podries haver tret alguna cosa més, però alhora és un resultat que et manté absolutament a dins. Ara la tornada serà un partit de caràcter, d'aquests on no pots especular i hauran d'anar a Cerdanyola a competir de tu a tu i amb la idea clara que l'ascens encara és possible. I és un partit que és una final, un gol no val realment res, però mentalment has d'anar-hi convençut.
0: Passem al bàsquet, on el sènior A masculí tanca la lliga amb una derrota a la pista del Club Natació Sabadell per 81-57. El resultat ampli, però també és cert que l'equip arribava a aquest últim partit amb la feina ja feta, després d'un tram final espectacular que els havia permès assegurar la permanència quan semblava molt difícil.
1: Sí, en un partit d'aquests típics que no ha d'atacar tot el que has fet abans, evidentment perdre la 24 no agrada a ningú, però el context importa molt. Venien d'una ratxa de 5 victòries seguides en el moment més delicat de la temporada, quan realment s'ho jugaven tot, i aquest últim partit, ja sense la pressió de la permanència, potser arriba amb l'equip més relaxat. Acaben desens, salvats i sobretot amb la sensació d'haver reaccionat quan més ho necessitaven, perquè la temporada ha tingut moments complicats, però al final ha estat excel·lent, i això segurament és amb el que s'ha de quedar l'equip.
0: I el sènior A femení, en canvi, tanca el curs amb triomf i amb una meritòria quarta posició amb un balanç final de 18 victòries i 8 derrotes. Una temporada molt sòlida, especialment per una segona volta impressionant amb només 2 derrotes.
1: A més, va ser una tarda molt emotiva pel comiat de Maria Pérez i Carla Navarro, dues jugadores que han donat molt al club i que segurament deixen empremta dins del grup. Ara toca descansar, però també mirar cap a la 26-27 amb ambició, perquè aquesta segona volta deixa clar que l'equip té molt potencial.
0: Seguim amb el futbol sala i comencem amb el sènior A masculí del Molins 99, que tanca l'últim partit a la Sínia amb una victòria molt important de 5-1 contra el Riera. I no només és una victòria per acomiadar-se bé de casa, sinó que, a més, certifica la permanència, que era l'objectiu principal en aquest tram final de la temporada.
1: I això és el més important, feina feta, i en un partit així amb la permanència en joc et pots posar nerviós, pots notar el pes del moment, però el Molins va sortir bé, intens, i amb un gol ràpid marcant el ritme. Tot i que el Riera va empatar, l'equip no es va desordenar ni entrar en pànic, i això és clau. Arriben al descans amb 3-1 i et dona una tranquil·litat enorme per gestionar la segona part.
0: A la represa, els dos equips van tenir opcions de marcar i els de Cornellà ho van intentar amb joc de 5, però va ser el Molins qui va saber aprofitar millor els espais i acabar ampliant el marcador fins a 5-1 definitiu. Els gols van ser d'Antoni Fernández, Adrià García, Albert Victori per partida doble i Miquel Navarro.
1: I defensar bé el joc de 5 doncs, també és prou important perquè és un moment on molts partits es poden complicar, però aquí el Molins està seriós, aguanta bé i castiga quan toca. És una victòria rodona, permanència assegurada, bon resultat davant la gent i una sensació final molt millor després d'una temporada que segurament ha tingut moments de patiment.
0: I el sènior femení, ja amb la lliga guanyada, també va sumar una nova victòria, aquest cop per 3-4 a la pista del Solsona. Era el penúltim partit de la temporada i, tot i tenir ja el títol en possessió, el rival va sortir molt intens, amb marcatges individuals molt forts i posant el Molins contra les cordes.
1: El partit va acabar amb emoció fins al final perquè les molinenques van haver de defensar amb 3 jugadores els últims 30 segons, però van saber aguantar el 3-4 i van poder celebrar una nova victòria en una temporada històrica. També cal destacar el passadís que els va fer l'equip rival abans del partit com a reconeixement pel títol de Lliga.
0: Passem al futbol, on el primer equip masculí del Molins, ja amb l'ascens assegurat, va tancar la Lliga amb una derrota de 3-2 al camp del Mirasol Baco. Els gols molinencs van ser de Mayo al minut 21 i Aleix al 44. Tot i tenir ocasions per guanyar, es notava que cap dels dos equips s'hi jugava massa i finalment els locals es van endur el partit.
1: Sí, és un partit d'aquests que s'ha de llegir amb molt de context. Evidentment, sempre vols guanyar, però el Molins ja havia fet la feina grossa. Després d'aconseguir l'ascens i tancar una temporada espectacular, és normal que l'últim partit tingui una mica menys de tensió competitiva. El més important és el global, 69 punts, 4 per sobre del segon i 8 per sobre del tercer, temporada de campió i retorn a segona catalana.
0: El primer equip femení, en canvi, tanca la temporada amb una derrota per 1-4 contra la Granada, amb gol del Benill, al minut 8. Tot i intentar-ho fins al final, l'equip certifica el descens a segona catalana després d'un curs molt complicat.
1: Sí, aquesta és la perdura del futbol. Acabar baixant sempre fa mal i més després d'una temporada en què segurament han tingut moments que semblava que encara es podia capgirar la situació. Però ara toca fer lectura freda, veure què ha fallat i reconstruir. El descens no ha de ser un punt final, ha de ser un punt de partida per tornar més fortes.
0: I acabem amb l'Atlètic Incresa, que també té una barreja de notícies. El primer equip va perdre 0-5 contra el Sant Vicenç dels Horts, un resultat que certifica el descens a quarta catalana la temporada vinent.
1: Però la bona notícia per l'Incresa arriba amb el filial, que va guanyar 4-1 al Vallirana i escola els play-offs d'ascens. Demà a la tarda jugarà a casa l'anada de les semifinals contra el Joventut 25 de setembre, així que ara més que mai toca anar a omplir el Ricard Ginebreda, empènyer l'equip i intentar fer fort el factor camp. En aquest tipus d'eliminatòries l'ambient també juga.

0: I com ja us hem avançat a la intro del programa, avui tenim el plaer de rebre a l'estudi tres protagonistes d'unes de les grans històries esportives de la temporada Molins. Ens visiten la Mariona Solsona, jugadora del sènior femení del Molins 99, l'Albert Victori, l'entrenador de l'equip, i el Marcel Surià, segon entrenador. Venen com a recents campions de Lliga, després d'una temporada absolutament espectacular en què el sènior femení ha dominat la competició amb una classificació estratosfèrica. 22 victòries, 2 empats i només una derrota. Uns números que expliquen molt bé la regularitat, la feina i la mentalitat d'un equip que ha certificat l'ascens a divisió d'honor a falta de dues jornades per acabar la temporada. Portem mesos parlant d'elles, celebrant cada victòria i flipant una mica més cada setmana amb el que estaven aconseguint. Així que avui tocava fer-ho com cal amb les protagonistes aquí en directe per repassar la temporada, celebrar el títol i entendre des de dins com s'ha construït un any històric pel club i per la vila. Benvinguts a tots i moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda. No,
0: endavant. No, abans que res, comentar una miqueta com ha sigut aquesta temporada. Nosaltres vam estar des del principi cada dia dient ha guanyat el sènior femení, ha guanyat el sènior femení, ha guanyat el sènior femení. Quants partits seguits van ser des del principi?
1: Doncs vam fer tota la primera volta, que van ser doncs, 13 partits, i en el 14 vam punxar. no vam punxar com a tal, sinó que vam empatar a un camp d'un bon equip. Però sí que és veritat que vam fer tota la primera volta sense cap incident, i a més era tot com a velocitat de creuer. I un cop vam començar o va acabar aquesta primera volta, vam tenir un mes entre que aplaçàvem els partits, teníem lesió, va haver-hi una jornada que els àrbitres van fer vaga per un incident, sí, per un incident que van haver-hi a la grada, i ens vam estar com 3 setmanes sense competir, i quan vam tornar a la competició ho vam notar que ens faltava una mica de ritme.
4: Aquestes pauses sempre acaben afectant en el joc, que és inevitable, però bueno, ho heu recuperat.
0: Sí, sí.
4: Superbé.
0: Veu, la setmana passada hi vam donar notícia que éreu campions, però vau ser campions per passiva. Si tot això estava organitzat perquè arribéssiu avui, acabats de guanyar, espectacular, i va ser una miqueta... Com ho heu sentit això de no guanyar la Lliga al camp?
1: Home, es fa estrany, la veritat. Però podeu parlar, no. Els altres companys. Es fa estrany perquè nosaltres vam anar a veure el partit del juvenil masculí, que també va ser el seu campió.
0: Sí.
1: I ens vam enterar, un cop acabava el partit, que el rival directe, que ha sigut les Plugues, doncs estava palmant el seu partit. I estàvem allà intrigats a veure quan tancaven l'acte, i quan el vam tancar doncs ens vam ajuntar, que érem 5, no?
2: 5 persones de l'equip.
1: Allà, al carrer, saltant, abraçant-nos.
4: I des de dins... Tu, com a jugadora, com has viscut també aquestes victòries constants, aquest joc?
5: Bueno, posant molts nervis, sempre. Perquè, bueno, és la responsabilitat d'estar pues, liderant la taula i de no poder fallar, i sobretot pues, quan al final sí que fallem i veiem que el rival directe pues, està més a prop, pues, encara se't mengen més els nervis, però bueno, pues, s'ha sabut gestionar i pues, ja està, no?
4: No, sí, perfecte.
2: Fàcil, no?
4: Facilíssim. L'any que ve, divisió d'honor...
0: I ja està. De fet, esteu parlant de les Plugues, que ha sigut el vostre competidor pràcticament fins l'últim moment. També ha fet una temporada espectacular. Com heu buscat aquesta rivalitat amb ells?
2: Sort d'aquesta rivalitat, també t'ho dic, no? Dins de la lliga.
1: Sí, de fet, millor haver tingut un competidor, perquè si no, al final, si et plantes ja els últims 2 mesos i no tens o ho veus ja massa clar... No acabes de disfrutar tampoc una temporada que ara mateix li donem molt més valor de com si no estigués estat aquest rival. Però bueno, jo he estat parlant amb l'entrenador de les Plugues i que ens portem molt bé, i ho hem dit diverses vegades, al final són dos equips que jo crec que els dos tenim nivell de divisió d'honor, i és una pena que a una primera catalana només pugui pujar
0: el primer.
1: Però bueno, al final hem tingut o més sort o hem treballat millor i ha caigut per la nostra banda. Sí que és cert que elles tampoc han sigut capaces de guanyar-nos en cap dels dos partits.
0: Ah, exacte, això ho volia treure jo.
4: Clar, no. O sigui, aquí també hi ha un punt. Si ha de pujar algú i vosaltres heu guanyat...
0: A la primera volta guanyeu vosaltres i a la segona empateu, per això.
1: Sí.
2: I a la primera volta el partit, jo, és del més èpic que recordo de la Lliga, segur, però de viure'l intensament, no?
1: Sí.
0: Expliqueu-lo una miqueta com va ser aquest partit.
1: Ostres, al final és que és tot una mica una roda, jo crec. Bé, després explicaràs tu, Mariona, com el vas viure des de dins, però jo des de fora, perquè a més nosaltres el que tenim és que cada dilluns, després del partit, ens reunim totes les equip i diem coses positives i coses negatives del que va ser el partit. Aquest any, com és esperar, hi havia moltes coses positives.
4: Pel que estigui, sí.
1: Llavors tot es va fent com una bola de neu, i arribes al partit amb la mentalitat, i moltes deien que, ostres, anàvem a lo millor 2-1 o 1-1, però la sensació de les jugadores dintre la pista és que el partit l'anàvem a treure. Passés el que passés, la sensació és que acabaria caient per la nostra banda. I sí que és veritat que després a pista, jo crec que sobretot a l'anada vam ser clares dominadores del partit, portàvem nosaltres al joc, i vam tenir a les jugadores a les que tenen més gol, doncs les vam tenir enxufades, i aquell dia ens van marcar les diferències, que jo crec que és una mica el que ens va faltar més a la tornada. Però és que al final era això, jo crec que l'esport va molt en dinàmiques i sí. Aquest any, a part de que ens hem merescut tenir aquesta dinàmica, però tot ha anat una mica rodat.
4: Sí, no, vulguis o no, quan comencen a anar bé les coses, els ànims estan molt més amunt, llavors encara surten millor, no?
1: Sí.
4: Ho pots anar amb més entusiasme de dir, ostres, que porto 13 victòries seguides.
0: Sí, i s'acaba notant.
2: Igual que quan es va empatar primer, no? Vam empatar
1: sí,
2: primer.
1: Va
2: haver una mica de catàstrofe de dir, ara hem perdut la dinàmica, però que va durar dos partits. Vam empatar, vam perdre i després vam començar altra cop a guanyar. Però era aquesta sensació de dir, ja hem perdut la ratxa de 13 partits, ara això serà molt difícil, però era com... Jo ho entenc, jo no he viscut com a jugador una jornada, una lliga així, però puc entendre també els nervis a dir, hòstia, no es pot fallar, saps? Però...
0: Com es van mirar aquests dos dies, Mariona, com a jugadora? Aquestes dues setmanes de que aquesta cop semblava que la cosa no...
5: Jo fatal. Però...
2: La més nerviosa.
5: Sí, no, jo que pateixo molt i sempre em poso molt nerviosa per tot, sobretot quan depèn de nosaltres, perquè penso, si tenim l'oportunitat de fer-ho i som nosaltres qui fallem, és que és culpa nostra. Però bueno, que això al final... s'ha de gestionar i sort que tenim tot tipus de gent a l'equip, de veteranes, a joves, a gent que tira, a gent que pues, depèn del dia, pues, si no tira la pista, tira la banqueta, vull dir que tenim gent de tot i jo crec que per això també hem arribat on hem arribat. Però bueno, que aquelles setmanes van ser, pues, ja ho ha dit el Victori, que entre les lesions i teníem gent important a la grada, però a la vegada és com que les que estàvem ho volíem treure i es notava moltíssima pista i veure la derrota, veure l'empat va ser dur, però bueno, després va venir, crec que va ser just després la jornada de lo dels àrbits que es van ficar en vaga, i va ser com un cap de setmana de, vale, parem i tornem a començar.
4: Reset.
5: I
4: sí.
5: Així va ser, vam tornar a començar i va ser victòria, victòria, victòria, i crec que sí que és veritat que ens ha costat més la segona volta també. Jo crec que els equips es veuen o en descens o amb ganes de lluitar per una plaça important o el que sigui, la gent es fica les piles, i llavors jo crec que també ens ha costat més, doncs que també els ha costat més a les segones. Llavors...
0: Sí que realment en quant a números, per això és tota la primera volta neta, les dues jornades aquestes on hi ha l'empat i la derrota, i després un altre cop tot net fins a empat Esplugues, o sigui, tot victòries una altra vegada, o sigui que realment hi ha hagut com aquest cap de setmana, el dia de l'empat, que també s'entén que era fora, diria, no?
5: Sí.
1: El dia de l'empat era fora.
0: Era
1: i
0: fora
1: camp,
0: i elles camp... anaven també absolutament amb tot.
1: Sí, i a més era un camp complicat perquè tu ara... Sí, és veritat que al ser la segona jornada, la segona volta, tu empates i dius, ostres, és un partit que jo havia de guanyar. I a més, aquell partit, és que per mèrits l'havien de guanyar, tot i que era fora, vam fer més ocasions, vam fallar moltíssim de cara a la porteria i sí que defensivament vam estar més fluixes, però llavors acabes el partit això amb el neguit de, hòstia, hem empatat, ja hem perdut l'avantatge que tenia, que em feia anar més tranquil. Però després, ara, un cop acabat la Lliga, tu mires aquell empat en perspectiva i dius, hòstia, empato al camp de les quartes classificades,
0: sí.
1: És que ni tan mal, he fet això, 23 victòries, és que no podem tampoc demanar...
2: La perspectiva canvia, o sigui, es destrueix la perspectiva quan estàs guanyant-ho tot.
1: Exacte.
2: Com qualsevol petit entrebanc et penses que s'acaba tot.
0: Sí. Sortim una mica per sobre d'aquesta com mala vibra una miqueta d'aquestes dues jornades, perquè al final tot ha acabat bé, he guanyat la Lliga. Hem comentat al principi a la intro que els jugadors del Barça ahir estaven a PortAventura celebrant la Lliga, els hi va trencar el parc per ells. Què fareu vosaltres?
1: Home,
0: si entenc que no us tancaran PortAventura...
1: Estaria bé.
0: Estaria molt bé.
2: Això és el gran tema des de fa dues setmanes, que no s'està complint a l'equip.
1: Jo vaig proposar anar un cap de setmana a Platja d'Aro o a Costa Brava a fer... de festa, literalment.
2: Està costant celebrar, eh? Jo com a segon entrenador, que sóc el que aporto poc futbol i més bon rotllo...
1: De moment no m'ho veig cap ampolla de xampany.
2: Exacte. Jo l'únic que vull és xampany, vestidor, dutxes...
0: Clar, això, si haguessis guanyat la Lliga jugant, s'hagués potser sortint de sol.
1: Aquest cap de setmana, en principi, sí que ens va tenir una companya que ens va dir que portava xampany, l'Eva va dir que portava xampany.
5: Sí, sí.
2: Però sí, s'està fent.
1: De moment només mengem sushi.
2: Sí. Un sopar...
4: Em sembla suficient.
2: No, una victòria.
4: calmada, absoluta.
5: És que la situació no ha sigut tampoc favorable a celebrar-ho, perquè ens enterem després, o sigui, 2 hores del partit en el que juguem nosaltres, la jornada següent és a Solsona, que no ve ni l'entrenador ni la meitat de l'equip. Vull dir, molt de mèrit pel Marcel.
2: Una hora i mitja viatge, per quasi Palma.
5: Llavors és com que guanyes i inclús tenim afició allà, però tampoc hi és tot l'equip, tampoc és ni el lloc, ni la gent hi és. Llavors,
2: hi ha molt de debat de si haguéssim preferit guanyar-lo a pista o a Ajustades o a Esplugues. Jo sóc dels que penso que a mi guanyar-lo després de 2 hores de jugar al partit i ser 5 allà, a mi ja m'anava bé, jo vull guanyar. Ja, l'èpica...
1: La idea inicial era guanyar-lo contra el Sant Joan a casa,
2: sí,
1: que era l'antepenúltima jornada, però bueno, que vam jugar abans que l'Esplugues, si no,
3: sí, sí,
1: no ho vam poder.
3: I no va donar per més.
0: Aquest cap de setmana, per això, jugueu a casa?
1: Sí.
0: Llavors, com a mínim, si hi ha ambient i hi ha cosa, podria això anar el dia de celebració
1: aquest
0: oficial, entre cometes.
1: Aquest diumenge serà llarg, sí.
0: A més, diumenge. Bueno, clar, però dilluns és festa. A veure com arribeu al Torrents del Cau.
2: Aquí estem. Estem apuntats.
1: La qüestió serà arribar.
2: Exacte.
4: Sí, estaria interessant arribar-hi, com a
6: sí.
4: Però bueno, parlem, ja que ja hem parlat una mica amb vosaltres... També ens agradaria saber com aneu d'actualitat global, ja que hi ha moltes coses a comentar aquesta setmana.
0: Moltíssimes.
4: I llavors volem convidar-vos a que nosaltres ara parlarem una mica per sobre de les diferents coses que han passat i esteu totalment convidats a donar la vostra opinió i a comentar el que vulgueu amb nosaltres, vale?
0: Sí, de fet també com vist una miqueta des de dins, perquè per exemple un dels temes és aquest cap de setmana el Girona es juga la seva permanència contra l'Elx en un partit que s'ha decretat del risc que no pots portar simbologia de l'equip rival i tal, com a tant entrenadors com a jugadors que heu estat en aquesta situació, saber que és últim partit, et jugues absolutament tot, de fet el sènior ha tingut això aquest cap de setmana, com es viu un partit d'aquests des de dins?
1: Home, jo et puc també parlar com a jugador del primer equip.
0: Endavant.
1: I sí que és veritat que... Home, mira, no sé si sort o mala sort d'aquest any és que he tingut la banda del sènior femení on tot eren flors i violes i després la banda del masculí que eren una hòstia darrere una altra. Però bueno, al final es va portant una mica... Sobretot amb els companys i a cada rota intentar treure sempre la part positiva i intentar el següent entreno fer-li més dur o millorar o exigir-te més i anar traient-ho, perquè sí que és veritat que jo la sensació que he tingut aquest any és que la plantilla donava més pel que hem fet, ha acabat fent,
4: sí.
1: Però bueno, cada temporada és com és, no hem sigut un equip que competeixi bé, o sigui, no teníem mala plantilla però sí que competíem malament i et veus aquí a la penúltima jornada que et ve el segon classificat, amb opcions d'ascendir davant de la teva cara, i dius, hòstia, i tu, a la millor, amb la possibilitat de baixar, i dius, hòstia, aquí has de fer la passa endavant jo, o no la farà ningú. Uh-huh. Perquè una de les coses que sí que comentàvem als entrenaments és que si nosaltres esperàvem que els de sota nostre punxessin, la mentalitat no era la bona, uh-huh, perquè tu has de, sí, tu has de fer el que puguis per salvar-te per tu mateix, no esperar que et salvis...
0: De fet,
1: de mèrit dels altres.
0: Aquesta jornada hi ha hagut bastantes opinions disperses en aquest sentit, perquè, clar, si el Barça li hagués guanyat a l'Alavés, el Girona, sí, estaria salvat, i el Barça l'haver perdut, el Girona haurà de jugar-se la vida en aquest partit. També és una miqueta això, el fet de confiar en els altres i donar-los la feina als altres, de dir, guanya tu, que tu vaig el primer i hauries de guanyar, i ara de cop et trobes en un partit d'aquestes condicions. De dir,
1: exacte. Tu has de fer la feina sempre a tu i no esperar res dels altres.
4: Però bueno, que ho tindran... Sí. Ho tindran fotut el Girona, s'ho hauran, sí, sí, de lluitar molt aquest cap de setmana, això està claríssim.
0: Sí.
4: Les que també s'ho juguen molt aquest cap de setmana són les del Barça femení, que juguen la final de Champions, literalment demà, sí, pues com ja hem comentat, a Noruega, contra les de l'Olímpic de Lió, que serà també tot el, sí, seu, sí, tema, perquè arriben bastant fortes.
0: Sí, sí, de fet, el Barça arriba recuperant jugadores, perquè Graham Hansen en principi no havia d'arribar i sembla que podrà arribar a tenir minuts, i realment és dia gran i no està donant la sensació, també era com una cosa que em sembla molt guai, que s'estigui com el dia que portem a un equip, sigui un femení, perquè nosaltres paquem molt de dir primer les cròniques del masculí, després del femení, sí, i realment aquest any, com a mínim, s'ha donat que, excepte en el futbol, tots els femenins de Molins han actuat millor que els masculins, en pràcticament totes les categories, menys futbol, concretament.
4: Sense ofendre-vos.
0: Que, de fet,
4: com a jugadors.
0: El Molins de futbol, la gran notícia és que el Molins ha pujat a segona i el masculí i el femení ha baixat a segona, o sigui que compartiran categoria, estaven separats i ara compartien categoria. I és una mica d'això, com es veu també des de dins, des d'estar fent les coses increïbles en un femení que potser no et valorin fins a cert punt aquest, que sempre sigui com la segona part.
4: Que no es doni tant reconeixement, potser. Esteu en categories molt totxes i...
0: Sí, sí.
5: Així, jo, per exemple, que som molt de club nosaltres, acostumem, sempre que el senyor ha jugat a la sínia, acostumem sempre a anar-hi tots o que sempre hi ha nens per allà.

0: Som les seves entrenadores i que van venint, però que l'agrada fa bastanta llàstima de normal, tot i que agrair tota la gent que va venir a Esplugues al partit de tornada, perquè vam omplir Esplugues i hi havia més blau que vermell al seu propi camp. I llavors, sense treure mèrit a això, sí que és veritat que el que és el dia a dia es veu moltíssim, i més jo que acostumo a veure sempre el masculí, doncs es nota.
1: No t'ho tornen, eh, els del masculí, no et venen a veure tu,
2: mira que ho intento jo, eh.
3: Vosaltres que, vosaltres que esteu com a dins de les dues, veieu molt aquesta diferència?
2: Sí. Home, sí, sí, jo... molt.
4: També amb els jugadors, no? És com que el sènior femení jo sempre l'he vist veient un sènior, o sigui, un sènior masculí, vull dir, estan veient el sènior A, estan veient el sènior B, i jo no he vist a la plantilla del sènior A, sènior B... Potser la senyor B són més xavalins i encara tal, però és veritat que costa veure la plantilla del senyor A mirant el partit, és veritat que...
0: Sí, a més aquest any el senyor B i el senyor femení hem coincidit en calendari a la sínia i acostumàvem a jugar seguits. O sigui, molts partits hem jugat seguits, senyor femení i senyor A a les 5, a les 7.
4: Que això també fa molt perquè...
0: Sí, encara que arribar a les 5 potser encara és l'hora de la siesta, tal, es veu que tothom arriba a les 7 pel masculí, encara que sigui el B, és igual. I la cosa és... Però bueno, que molts companys del Marcel també s'hi passaven abans de l'hora convocatòria per venir.
4: També és veritat que la Lliga, o sigui, quan ha caigut el partit d'Esplugues,
2: sempre s'ha notat,
4: recordo que va ser més èpic,
0: no? Sí, sí, sí, al final.
4: Altres partits, és veritat que va venir a veure un 7-0, a vegades es fa una mica de mandros.
2: Clar, és que al final, primer, que jo crec que la gran majoria, bueno, la gran majoria de partits han sigut en diumenge, i això també es nota, que la gent es mou més el dissabte i els diumenges jo crec que el passa més a casa, i... I d'això, al final, si has d'anar a venir a veure un partit quan saps, o a priori, veient la classificació, el teu equip guanyarà 8-0 o...
1: És que... Sí, les barbaritats
4: que feia. La temporada que ve...
2: O sigui, crec que no cal anar a animar, no?
4: La temporada que ve serà molt... O sigui, jo crec que serà molt més...
2: Sí, jo aquest any ja hem anat mirant la classificació de Divisió d'Honor per anar preparant el terreny, i tots els partits són competits. Sempre, qualsevol equip marca i encaixa en el mateix partit. Nosaltres aquest any hem... molts partits em portaria a zero.
3: Doncs tanquem una miqueta aquesta part d'actualitat general amb una notícia que m'ha encantat, que ara que estem parlant d'aficionats va bastant de la mà, i és que, no sé si ho sabeu, aquest dimecres es juga la final de la Conference League, que a priori és una competició que no mira absolutament ningú, excepte aquest any que ha arribat el Rayo Vallecano a la final.
1: Ens encanta.
3: A part que això pot fer que nou equips de la Lliga d'Espanyola puguin anar a Europa, en cas de que guanyi el Rayo, que és per això que una miqueta totes les aficions estan pendents, és que va en un d'aquests viatges que es proposa des del club per anar a veure l'equip amb l'hotel i totes aquestes coses, van estafar a uns quants dels que els van comprar, va haver-hi un segon que en principi no està lligat amb el club i tal, que va crear com un viatge que era mentida. I aquests aficionats han denunciat el cas a xarxes socials i van com obrir una campanya de veure què podien fer, i els jugadors del Rayo, a l'adonar-se'n, van obrir un pot comú i els hi han donat diners, han fet com una fundació de diners per recol·lectar-los i fer que tots els seus aficionats puguin anar a veure l'equip. Lligat amb això que dèieu de que es nota quan hi ha aficionats al camp i quan no, quan t'estan animant i quan no, també hi ha com, és maco veure que un equip de primera divisió que s'està jugant a Europa posi de la seva pròpia butxaca el fet de dir: ei, volem que vingueu, posem diners nosaltres perquè es pugui omplir l'estadi. O sigui que m'ha semblat com una notícia molt xula d'aquesta setmana.
1: Portem
3: tota la o sigui, els nostres dos fetitxes d'aquesta temporada ha sigut el senyor femení i el Rayo Vallecano. Això ha sigut així. Això ha sigut així. Llavors, com poder juntar els dos equips en un mateix programa és bastant maco.
1: No, sí, es fa molta il·lusió que el Rayo hagi arribat en aquesta final. La veritat, segurament no ens heu sentit, però cada setmana gairebé estem molt passats amb el Rayo perquè ens cauen molt bé. I sí, bàsicament.
3: I ja per tancar i fer una miqueta la pausa d'avui, una notícia que també fa una miqueta d'il·lusió, i és que...
1: A tu?
3: A mi només. Que Conor McGregor torna a la UFC. Després de 5 anys de la seva lesió, tornarà a lluitar. I és per això, doncs, que hem lligat una miqueta aquesta notícia a la cançó que sonarà avui, que és la que amb la que entra normalment a l'arena per esperar ja aquest 11 de juliol, on hi haurà quarts de final del Mundial durant la tarda i Conor McGregor a la nit. O sigui que l'11 de juliol, si no feu res, us guardeu el dia. És vacances ja. Serà divertit. Anem a sentir la cançó i passem a les seccions.

0: Just wow. No controversy, no confusion, clean. The new undisputed featherweight champion of the world, Conor McGregor. Give me your thoughts.
1: Estàs escoltant L'última volta amb Arnau Santero i Joana Forner.
2: Doncs després de comentar una miqueta tot el que està passant al món, anem ja a fer quatre preguntes curtetes.
3: Curtíssimes.
2: Nostres convidats d'avui, per saber què en pensen en general de tant de la temporada, de l'actualitat esportiva, una miqueta més des de dins.
3: Bueno, sí. Curtetes, ja ho veurem.
2: Sí.
3: Però bueno.
2: Són preguntes fàcils, no tindreu cap tipus de problema per respondre res i ja anirem veient com va sortir.
3: Endavant.
2: Sí, com suposo que ja deveu saber, el Barça ha guanyat la Lliga de Futbol Masculí per segon any consecutiu, després d'una temporada en la que els més petits de la casa han tornat a demostrar que estan més que preparats per competir contra els més grans. Parlem de la plantilla entrenada per Hansi Flick, un avi alemany que fa una miqueta de por preguntar els seus ideals polítics, sobretot els seus avantpassats, i que després de dos anys segueix sense entendre una sola paraula en català, però sobretot i més important, tampoc en castellà. I que ha demostrat que, per ser estimat per tota l'afició blaugrana, només cal ignorar per complet tot el fang i vòmit que desprèn l'entorn periodístic del país. Com bé va fer Luis Enrique, qui, per cert, després de ser despatxat de la selecció espanyola a mans de la premsa, es troba en la seva segona final de Champions consecutiva. Doncs aquest home ha aconseguit guanyar dos lligues, dos supercopes, una copa i arribar a semis de Champions amb un equip compost per nens de 17 anys que fan festes amb gent petita, dos millors amics que van estar un estiu sense parlar-se per culpa de les nòvies, presumptament, un porter polonès retirat que l'últim any ha jugat més al FIFA que al camp i que fuma molt, això no és presumptament, i un home uruguaià de 1,90 m que després de fer que el seu equip caigués eliminat de la Champions per culpa seva dos anys seguits es va convertir a l'islam, va anar de vacances a Israel a trobar la pau, que anar a Israel a trobar pau és com anar als inferns de Dante a trobar un cadell de gos. Així que un home ha aconseguit fer això, un dels millors equips del món. Doncs alguna cosa sabrà. I com que avui tenim amb nosaltres un altre entrenador d'elit que ha aconseguit tot el possible amb el seu equip, creiem que la seva opinió al respecte va a missa. Però l'any que ve es presenta una temporada més complicada encara, ja que Divisió d'Honor no és qualsevol cosa, i creiem que potser una mica d'ajuda no us aniria malament. Així que és per això, Albert, que volem saber si poguessis fitxar un jugador de la plantilla del Barça perquè jugués amb vosaltres a Divisió d'Honor l'any que ve, qui seria?
4: Amb nosaltres?
2: Sí.
4: Estic entre dos. Una és Pedri i l'altra és Lamine. Com que tinc a la Mariona, que m'està acompanyant aquí, tiraré per Pedri.
2: De fet, la Mariona que ha dit que porta 5 anys al sènior i tens 20.
5: 21.
2: 6 sí. anys al sènior. O sigui, que vas fer més jove que Lamine vas entrar.
5: Bueno, va ser per coses del Covid i històries que no em tocava, però necessitaven gent i pues, jo estava allà.
2: Vas passar aquell dia pel poli, coses de la vida.
4: No. Sí, però 40 gols per temporada, eh?
5: Ja,
4: que no vingui d'un mil.
3: Exacte, anava a dir, bueno, tranquil·líssima te les fas, eh? Però bueno, perfecte.
5: Sí, no, i va ser per això. Va marxar gent pel Covid i tal, i em van dir, necessitem gent, tal.
3: Vés-te, que t'ho passaràs molt bé.
4: Escarrana,
2: compartint equip amb Pedri a partir d'ara, no?
4: Home, estaria bé, Mariona, que sí.
6: Algú que li donés calma.
3: Tio, m'ha agradat que per no ofendre anem a escollir alguna posició diferent.
6: Exacte, la que no li ha fet.
3: No, que no hi hagi rivalitats, no, aquí. Però bueno, com sabeu, i hem comentat abans, el dissabte el Barça femení torna a jugar a una final de Champions, que és una frase que ja diem amb una normalitat preocupant, però si arriba... Bueno, com si arribar a finals europees fos com anar a comprar el pa o baixar el cartró. I això, que en qualsevol altre context seria motiu per aturar el país, posar pantalles gegants a totes les places i decretar que l'endemà no es treballa. Aquí ho vivim amb aquella barreja tan catalana d'orgull, nervis i por que en algun moment tot se'n vagi a la merda. Perquè al final, una final contra l'Olímpic de Lió no és només un partit, és una espècie d'examen oral davant la professora que et va suspendre 3 cops i que tu encara saludes pels passadissos amb un somriure fals. El cas és que el Barça arriba a aquesta final com un dels grans referents del futbol femení mundial, amb una plantilla plena de jugadores que han canviat completament la manera com molta gent mira aquest esport. I amb una afició que ja no només omple estadis per postureig institucional, sinó perquè realment ha entès que aquí hi ha un equip que juga, competeix i guanya amb una autoritat que faria plorar qualsevol entrenador del masculí abans de dir hem fet les coses bé. Però al mateix temps hi ha una cosa bastant curiosa, i és que en aquesta final de Champions femenina els dos equips estaran dirigits per homes. Què és una d'aquelles coses que fa que et preguntis si realment hem avançat moltíssim o si simplement hem canviat la foto de portada del PowerPoint, però el document encara és el mateix? I això no ho diem com una crítica directa perquè, evidentment, hi ha entrenadors molt bons, gent preparada i professionals que han ajudat molt al creixement del futbol femení. Però fa una mica de gràcia que en un esport que ha hagut de picar pedra durant dècades perquè les dones poguessin tenir el reconeixement que mereixen, quan arriba el moment de la pissarra encara hi aparegui un senyor amb xandall carpeta i veu de dir, va noies, intensitat. I clar, avui que tenim aquí el sènior femení del Molins 99, un equip que ha fet una temporada absolutament històrica, que ha guanyat la Lliga, que ha pujat a Divisió d'Honor i que també està dirigit per dos homes, l'Albert i el Marcel, volíem aprofitar per fer una reflexió profunda, seriosa, gairebé acadèmica sobre lideratge, referents, esport femení, estructures de poder, sostres de vidre, banquetes, egos masculins i el fet que probablement, si algun dia es fa una revolució feminista, definitivament també hi haurà un tio demanant si pot portar la megafonia. Per això, i després d'aquest marc teòric que podria perfectament ser una ponència de 3 hores en una jornada municipal amb cafè dolent i croissants secs, us volem preguntar. Vosaltres creieu que us fan cas quan parleu? O com a tot equip del món acabeu fent veure que escolteu a l'entrenador i després a la pista feu una mica el que us dona la gana?
5: Bueno, és que hi ha una mica...
2: Preguntes molt curtetes, molt clares, molt concises.
5: Hi ha una mica de broma amb tot aquest tema, perquè, bueno, sempre li fem cas, sempre li acabem fent cas, perquè som una mica happy flowers nosaltres, i ell és molt...
4: A l'equip diuen que hi ha una dictadura.
3: Que gran. El joc de paraules sí, està molt ben buscat.
5: Total.
3: Eh?
5: Es fa el que ell vol i mai s'improvisa.
4: Amb la meva defensa haig de dir que... Els meus antecessors eren dos entrenadors que no tenien autoritat i elles van exigir que vingués un entrenador amb autoritat i aquí...
3: I vas dir, de 0 a 100. Sí,
5: sí. No, però molt agraïdes, eh? Vull dir, som les primeres que critiquem, bueno, critiquem dintre del que és criticar els dos entrenadors que amb el mateix equip el Victori va aconseguir que estiguéssim per pujar a Divisió d'Honor i, bueno, aquest any pugem, i amb el mateix equip quasi baixem. Sí, ens va agafar el Victori mitja temporada en descens.
3: Wow.
5: D'aquesta mateixa temporada i en una mateixa segona volta pues ens fiquem quartes o cinquenes, vull dir, que és la broma perquè es pot fer la broma.
3: Clar, clar, no, òbviament, no? Des del punt de poder-la fer és molt més fàcil.
4: Mano dura, mano dura.
6: Amb això també s'ha de dir que hi ha entrenadores molt vàlides al club que...
5: Txell Lluport.
6: Amb el que, bueno, la Txell perquè ja és mítica, no? Però també de joves que... Hòstia, que sí que es nota una mica d'això, és a dir, no es veu ni un infantil masculí portat per alguna noia, i jo penso que tenen autoritat futbolística molta més que jo, això sens dubte, però és veritat que encara costa molt, sobretot jo crec que als infants, veure que la seva entrenadora és una noia jove,
2: sí.
6: I sobretot per les famílies, hem tingut bastants casos de famílies que saben molt bé que a una entrenadora noia li diran 4 coses, però a un entrenador noi no li diran.
3: Ostres.
6: I és com... I això, evidentment, els nens ho reflecteixen.
2: Sí, sí.
3: 100%. Sí, de fet, aquesta temporada ha aparegut, com si diguéssim, la primera entrenadora en un equip de primera al Berlín.
4: Alemanya, sí. Berlín.
3: Sí, però de fet, acaba la temporada i l'envien al femení.
2: Sí.
3: I ja li han buscat un altre entrenador que es diu... Digue el tu nom.
2: Mauro Rustinelli, que tindrà l'Unió en Berlín l'any que ve. Recordem que Mario Lisset va pillar també l'equip en descens, ha faltat 4 jornades i l'ha salvat. L'ha aconseguit mantenir.
4: Això no ha sigut notícia, jo no m'hi he enterat. Pues... Jo em vaig enterar quan ella va agafar l'equip i vaig dir, ostres, mira, sí. Pionera.
3: Ja van dir que de moment acabava la temporada.
2: Sí. Quan la van agafar ja tenia tota la pinta que la volien també pel femení, o sigui, que la voldrien pel femení.
6: Ah, però... No era dins del club ja.
2: No, o sigui...
6: Ah, vale. No era allò, vinc a salvar els plats interino.
2: Pujar i baixar, és una cosa d'aquestes...
4: Sí, bé, és veritat que...
2: Bueno, no, endavant, per favor.
4: Que dins del club sí que és veritat que tenim diverses entrenadores, però no sé per què, o... No sé, a la millor tu sí... però la gran majoria d'entrenadores porten la base més petita. No sé si perquè tenen més mà...
5: Els bons entrenadors estan a la base.
6: Sí, sí.
3: Molt bé.
2: I dius de l'entrenador sempre.
4: La punyalada sempre està.
5: No,
4: però les noies no, o les dones sempre porten... Bueno, en el cas del Molins 99, porten els equips de Promeses, Pere Benjamins... Segurament perquè els porten millor, eh? I els homes portem els... Cadets, juvenils, sèniors... I com a rivals, no sé si recordes tu, Marci, alguna... Jo recordo dues entrenadores, les del Castelldefels i la de Poble Sec, però
6: sí, tàndem, així.
4: La gran majoria de rivals també eren entrenadors masculins.
3: No sé si...
2: Canviant de tema, perquè fa 10 dies es va jugar la final de la Champions de Futbol Sala, que és una frase que, dit així, sona com una notícia important, europea, amb tensió competitiva, pavellons plens, càmeres, narrativa èpica i tot el que suposa que hauria de tenir una final de la Champions, però que en realitat va passar absolutament desapercebuda pel 98% de la població, inclosos probablement alguns familiars dels jugadors, perquè el Futbol Sala viu una miqueta en aquesta dimensió estranya, on pot estar passant una cosa històrica i alhora semblar que només ho saben els qui juguen, els qui entrenen, tres pares amb una bufanda i un senyor que porta el mocador al marcador manual des del 1997. Mentrestant, en el Futbol 11, si un jugador del Barça arriba 5 minuts tard a estrenar, si a entrenar, si es canvia de pentinat, si penja un story amb una cançó sospitosa o si directament es tira un pet al túnel de vestidors, hi ha 86 càmeres, 4 tertúlies, un especial a Twitch de Gigantes, 3 fils de Twitter explicant què vol dir això tàcticament i un periodista dient que l'entorn està preocupat perquè aquell pet demostra que el vestidor ja no és el que era. I clar, això ens fa pensar molt en la diferència entre el futbol i el futbol sala, perquè al final compartiu pilota, porteria, rivals, àrbitres que segurament s'equivoquen quan fa més mal i pares cridant coses que no ajuden gens. Però la percepció és completament diferent. Uns jugues en camp gegants, amb gespa, espai per córrer i temps per pensar, i vosaltres esteu tancades en una pista on tot passa tan ràpid que si mires un segon a la banqueta ja t'han robat la pilota, t'han fet una paret i t'han marcat el segon pal. A més, nosaltres això ho vivim molt de prop perquè dilluns es juga a Molins al Torneig del Cau, que és probablement la competició més important del calendari esportiu internacional després del Mundial i just abans de la Nations League. I cada any arriba aquell moment meravellós en què la final, com sempre, acabarà sent una mena de guerra civil esportiva entre el Molins i el Molins 99. Futbol contra futbol sala. Gespa contra parquet. Botes contra bambes. Gent que es defensa dient que a camp gran això no passaria, contra gent que en 3 metres quadrats et fa una croqueta, et deixa buscant la dignitat a la línia de banda, i el més curiós de tot és que, tot i ser futbol sala, la cosa acostuma a estar més igualada del que potser als de futbol els agradaria reconèixer. Perquè sí, ells venen amb aquella superioritat moral de que nosaltres fem futbol de veritat, però després arriben 4 del Molins 99, es tanquen bé, quan la pilota ràpid, i de cop els de camp descobreixen que potser córrer 40 metres no serveix de gaire si en 5 segons ja t'han fet 3 passades per dins. Per tant, després d'aquesta defensa totalment objectiva, gens interessada i probablement ofensiva per mig món del futbol 11, us volíem preguntar que, a part de que quan veu veure un camp de futbol de 100 metres veu pensar jo aquí no corro ni de conya, què pot fer algú triar el futbol sala per sobre del futbol de veritat?
3: Futbol de veritat? Vinga, va.
4: Jo aquí m'hi llenço, eh?
5: Sí, però... jo també, però...
4: Ah, jo he fet segurament el pas invers. Normalment la gent comença a futbol sala perquè toques més la pilota, els nens fadits sobretot t'hi recomanen per guanyar tècnica, i després ja si t'agrada el futbol passes al futbol camp. Jo vaig fer el revés, jo vaig fer tota la meva base a futbol camp i després vaig passar a futbol sala, i es va fer complicat els primers anys sobretot. Però jo estic, la definició que has fet és perfecta. Al final el futbol sala està zero reconegut, no hi ha ni mundial, i fa una mica de ràbia a nosaltres que el vivim, no hi ha Jocs Olímpics, i bueno, és perquè mira que és bonic de veure, és molt més dinàmic, hi ha moltes més ocasions, és tot molt més competitiu, sobretot si tu mires la primera divisió de futbol sala, és tot molt competit, i el futbol camp al final està arribant a un nivell on hi ha partits on no passa absolutament res.
2: Sí, tal qual. Vull dir, mira el Getafe.
6: No. Hi ha el gran premi que seguim demanant a Futbol Camp, que és es para el temps, sí. I no sí, es perd sí. El temps. Tot el tal que veus és futbol.
2: Tal qual.
6: I si es perd el temps, doncs per almenys no es perd el partit.
2: I aquí, dilluns què passarà?
6: Jo he arribat a les últimes dues finals. Les he perdut a penals. No per culpa meva, perquè jo he marcat el meu penal.
5: Jo també.
6: Però, hòstia, el puto Futbol Cup, que m'han dit que pot ser que no hi siguin...
2: Pot ser que no hi siguin,
6: pot ser que no hi siguin apuntats, cosa que ja treu tota la màgia de la gran final entre els dos esports.
4: El Miquel segur que els estava esperant.
6: Exacte. Però és curiós, perquè aquesta penya, hòstia, tot i estar-se en un espai reduït i quan juga contra gent de futbol sala que se'ls fa córrer, físicament sempre tenen un punt més.
2: Com a persona que ha jugat contra els dos, és dir, no, hi ha un de fora no ho nota. Et marquen 8 i dius, bueno, ja està. Pues fins aquí.
3: La vida.
2: Sí, sí, no té més que això.
3: Però tanquem ja, fem sí. Una petita volta pel cap de setmana, que serà bastant fugaç perquè hi ha molt pocs partits aquest cap de setmana.
2: Tothom està de vacances ja. Menys nosaltres.
3: Menys nosaltres, que encara ens queden 2 exàmens o 3 i no podem tenir vacances. Tirem a l'última volta del cap de setmana.

0: Doncs sí, en els esports de la vila aquests dies encara juguen més partits, per poquets que siguin, així que anem a fer una miqueta l'última volta del que ens espera aquest cap de setmana.
1: Comencem perquè, per exemple, el Molins Sènior no jugaran aquest cap de setmana?
0: Ja han acabat la temporada, han sigut campions.
1: Hasta aquí hemos llegado. Passem.
0: El que sí que jugarà per això serà l'Atlètic Ingresa B, el filial, perquè jugarà el partit d'anada de les semifinals demà mateix dissabte a 1:15 contra el Joventut 25 de setembre.
1: I pel que fa al futbol sala, el sènior masculí B jugarà dissabte a 6:45 contra els de Sant Vicenç dels Horts. I el sènior femení jugarà diumenge a 6:45 contra les de Alenya? Alenya, no?
0: Sí. Però, si us interessa més aviat l'handbol, no patiu, perquè el sènior femení B jugarà diumenge a 6:45 contra el Cerdanyola.
1: I fins aquí.
0: Ja està,
1: jo crec
0: no
1: que és l'última volta del cap de setmana més curta que hem fet en tota la temporada.
0: Sí, no jugo absolutament
1: ningú més. I probablement la setmana que ve serà encara més curta, perquè arribarà un punt que ja no tindrem de què parlar.
0: No. O sigui, ara ens queda la Champions femenina de demà, que aquesta es veurà segur i la comentarem, aquest partit entre Elx i Girona, que quedarà per veure una miqueta, i descobrir qui baixa, si és Girona, si és Elx o si és Mallorca.
1: Però tot això ho comentarem la setmana vinent.
0: Sí, efectivament.
1: Fins aquí arriba el programa d'avui, un programa d'aquells que, bueno, agraden especialment perquè hem pogut combinar actualitat global amb casa nostra.
0: Exacte, perquè avui no hem estat sols, hem tingut el luxe i estem agraïdíssims d'estar acompanyats per la Mariona Solsona, la jugadora del sènior femení del Molins 99, l'Albert Victòria, l'entrenador, i el Marcel Surià, el segon entrenador, amb qui hem pogut repassar aquesta temporadassa que s'han marcat, que una cosa et diré, quan convides a gent que guanya, doncs sempre s'entra a mi.
1: Totalment, ha estat un plaer compartir estona amb vosaltres, de veritat, i conèixer una mica més què hi ha darrere d'un equip que ha fet una temporada, doncs, espectacular.
0: I mentrestant, el món esportiu, doncs, com sempre, absolutament ningú ha decidit donar-nos una setmana tranquil·la.
1: Perquè demà tenim la final de la Champions, que, bueno, serà contra el Lyon, i, bueno, té pinta de ser un partidet divertit.
0: Sí, sí, també hem parlat de les possibles eleccions del Madrid, ho comentarem amb més intensitat la setmana que ve, perquè sembla que després d'anys i anys amb Florentino, com si fos una monarquia constitucional, potser algú s'anima a presentar-se.
1: El Girona, mentrestant, segueix jugant quedar-se primera, i, bueno, és una temporada una mica en muntanya russa.
0: Sí, i no hem pogut parlar gaire, però al Márquez els hi ha tocat la setmana de millor no mirar el calendari, perquè el Marc ja venia tocat i ara l'Àlex tampoc podrà córrer com a mínim les pròximes dues curses.
1: El Barça masculí, en canvi, continua celebrant tota l'estona amb un sopar d'aquí, PortAventura... Bé, només faltava que Chesney es pugés al Dragon Khan amb la copa.
0: Sí, hem comentat també la història remuntable dels aficionats del Rayo, que han sigut estafats en un desplaçament, però el maco gest dels jugadors per ajudar-los.
1: Però bé, tanquem aquí una altra setmana de l'última volta i ens veiem la setmana vinent a les 4 a Ràdio Molins.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BV-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
4: Tens raó.
3: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
5: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
7: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: sonet per a tu. De Miquel Martí i Pol. Un sonet per a tu, que em fas més clar tant el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament l'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res.
1: Bona tarda vespre per tothom. Hem iniciat l'espai Quan cau la tarda amb una preciosa poesia del poeta, com heu escoltat, Miquel Martí Pol, i la veu d'un gran declamador, com és l'amic, també, David Espunya. Si voleu escoltar-lo, doncs us haig de dir que és molt senzill. Podeu anar a cercar-lo en el seu... És a dir, ell té un canal on te publica no només poemes, sinó també publica, ell toca el saxo. És a dir, que podeu perfectament anar al YouTube i veureu vídeos i escoltareu també la poesia i la música que ell, doncs, va compartint amb tothom. Benvinguts a tots els que aquí, doncs, ens escoltareu avui en directe i els que ho fareu en diferit el dissabte a la mateixa hora. Gràcies a l'amic, el David, que avui comença amb nosaltres. Després tindrem l'Eli. Gràcies, David. Sort que tenim dos grans tècnics de so. Bé, haig de dir que el programa, ja sabeu que sempre el condueixo jo, l'Alexandra Morera, i sempre intentem portar cada vegada, doncs, un nou convidat o convidada. I nosaltres, en aquesta ocasió, doncs, hem portat una convidada que l'hem estat anunciant al transcurs de... des del divendres, sempre ho fem a partir del divendres, l'hem estat anunciant a través de les xarxes, i bé, ens donarà la sorpresa de parlar-nos del seu darrer llibre, que el títol del llibre són 20 anys de silenci, que ja ens explicarà ella de què va aquest llibre. Deixarem també línia oberta al nostre telèfon per tenir contacte directe amb nosaltres, al 93 668 61 61, per si algú doncs ens vol trucar a la durada del mateix i, no sé, o parlar amb ella o felicitar-la o compartir un poema, el que us vingui de gust fer. Bé, ja sabeu que, doncs, hem anat anunciant aquest matí també per Ràdio Molins de Rei, s'ha anunciat, i el que volem, doncs, és conèixer una miqueta en profunditat qui és ella, què és el que ha fet amb aquest llibre, de què es tracta, eh? I passarem a fer una resumida, una petita biografia, però de moment deixeu-me que li doni la benvinguda. Ella és la Francesca Colledó.
2: Bona tarda.
1: Molt bona tarda. I gràcies per haver-te apropat als micròfons de Ràdio Molins de Rei.
2: No, gràcies a tu i a l'equip.
1: Doncs t'ho agraïm, de veritat que sí, perquè aquest programa el que vol és això, que vingui gent relacionada amb el món de la cultura, ja sigui cantautor, poeta, rapsoda, o grup de música, o músic, és igual. Mm-hmm. I gent que es vol donar a conèixer i gent que ja és coneguda però ha estrenat un nou llibre o un nou CD. Mm-hmm. D'això es tracta. De donar a conèixer, no com abans, perquè ara és diferent. Abans anàvem com a municipi amb el 91.2 de la FM, que hi continuem anant, però la cosa s'ha engrandit. Des que tenim la xarxa, doncs ara arribem a tot arreu.
2: Molt bé, està molt bé.
1: Doncs mira, posarem la biografia, la música, per poder-te presentar una miqueta. Doncs direm que la Francesca Colledó és nascuda a Sant Quirze del Vallès un 27 d'octubre del 1971. Per tant, ja ets molt jove.
2: Uns quants anys.
1: Però ets jove, ets jove. Es va iniciar a escriure relats el 2017. És una gran aficionada a l'escriptura, ens diu, de la llibertat també, dels drets humans, i ens diu també que no pot evitar dir el que pensa, i políticament incorrecte. Això m'ho tens que aclarir. Què vol dir políticament incorrecte?
2: Bueno, políticament incorrecte vol dir quan algú no té filtres, quan algú li surt el qual sent, el qual pensa, i fins i tot moltes vegades, evidentment, pot fer mal sense voler, però és inevitable perquè surt de dins. Llavors...
1: Dius les coses pel seu nom.
2: Sí, o com les sento.
1: Bé, som dues, eh?
2: Això està bé, jo crec que ens hauríem de sumar perquè aquest món canviaria si tothom parlés.
1: Ens dius que tot i que doncs no t'agrada gaire parlar del teu món personal, que ens ho vas dir, que no t'agrada massa, i ho hem de respectar, penso que sí, ens explicaràs de què doncs va aquest primer teu llibre, eh? Perquè l'has escrit, que això ja ho anirem preguntant, quin és el seu contingut, no? I fins on vols arribar a l'hora d'escriure, no? Si tens més projectes, tot això ho anirem parlant en el transcurs del programa.
2: Molt bé.
1: Ens has escollit quatre temes que escoltarem en el transcurs també de la durada, i entremig jo potser recitaré alguna cosa, perquè aquí fem una mica de tot.
2: Està bé.
1: Bé, de moment vull preguntar-te on podem trobar el teu llibre.
2: Bé, el meu llibre, en realitat, el podeu trobar a totes les llibreries. Algunes el tindran en estoc, d'altres us el portaran en 24 hores. Vull dir, des de la Casa del Libro, a FNAC, a qualsevol, en principi, és que està a la venda.
1: Per quan va sortir el llibre?
2: El llibre va sortir el 23 de febrer.
1: Sí?
2: Vam fer la presentació el dia 25, vull dir que fa relativament molt poquet. Però està a l'abast de qualsevol, en qualsevol llibreria. Vull dir que, si, ja et dic, si no el tenen en estoc, te'l demanen i en res el tenen.
1: Molt bé.
2: O te l'envien a casa.
1: Francesca, t'agrada que et digui així, no, Francesca? És
2: sí,
1: el teu nom.
2: Francesca, sí. O Cesca. Vull dir, a casa em diuen Cesca, però em pots dir Francesca.
1: Francesca, dir molt bé. Com neix la idea de 20 anys de silenci? Com neix aquesta idea? I si hi ha algun moment concret que et fa decidir escriure aquest llibre?
2: No, 20 anys de silenci neix amb... Jo tenia ganes d'escriure una novel·la negra perquè a vegades el gènere també t'identifica una mica amb el que t'agrada treballar o amb el que... Bueno, el tipus de... on et sents més còmode, no? Jo em sentia còmode o percebia que em sentiria còmode escrivint una novel·la negra. Però volia que aquesta novel·la fos inspirada en un cas real. I vaig fer, pues, com tothom quan busca inspiració, el nostre amic Google, que és com el llibre gordo de Petete, no? I em vaig ensapegar amb el cas de l'Helena Jubany. Era un cas que jo no coneixia, que no l'havia seguit, tot que feia anys que havia sortit als mitjans. I era un cas tan peculiar, tan diferent, hi havia tantes connotacions que el vaig trobar molt interessant. I és trist parlar que un crim sigui interessant, però...
1: Yeah. Mm-hmm.
2: No? Perquè cap crim hauria de ser interessant, però en aquest cas hi havia tantes preguntes sense resposta, tanta... se n'havia parlat tant i alhora... molt, però... amb un punt que jo percebia de manca de contingut, no? Perquè se'n parlava molt, però aquestes preguntes no tenien resposta. I això em va atreure moltíssim, perquè em feia pensar què podia haver passat, no?
1: I... Però aquesta novel·la negra és un cas verídic?
2: Sí, sí.
1: O hi ha imaginació teva?
2: Mira, amb el meu editor parlàvem de que... o sigui, el llibre... com et diria, és un gènere diferent. O sigui, no és un true crime, seria un true fiction. O sigui, agafem un crim real i ficcionem la resolució.
1: Yeah.
2: O sigui, donem resposta al que ningú ha donat resposta. Amb això no vull dir que la resposta sigui l'encertada. Vull dir, no pretenc avançar-me a la justícia. Però sí que és veritat que és un crim que als mitjans de comunicació es va donar molta volada de que havia estat un feminicidi, i aquest llibre ens dona una hipòtesi diferent. I jo crec que qualsevol hipòtesi sempre és benvinguda.
1: Podríem dir que has fet una mica de jutge de la vida, diguéssim, de...
2: No, jo el que he fet és agafar un personatge clàssic de la novel·la negra, que en el seu dia diríem el Poirot de l'Agatha Christie, l'he convertit en el Pirot, en català, que té molts trets d'aquest personatge, perquè era un personatge que tractava molt els crims. Clar, estem parlant del segle passat, no?
1: Yeah.
2: On no hi havia ADN, on no hi havia càmeres, on no hi havia ubicació de mòbil, on la intuïció, on la perspicàcia, on la psicologia, ho era tot, perquè era el que et donava la resolució, anava portant a descobrir...
1: Sí,
2: que...
1: ja va seguir del fil.
2: Exacte. Abans era
1: sí,
2: així.
1: Sí.
2: Llavors, aquest cas l'he tractat com si fos un cas... Bueno, no, com si fos... No, realment és un cas analitzat molt des de un clàssic, com seria Poirot, que en aquest cas és Pirot. Molt treballant la psicologia. També he de dir que és el cas de l'Helena Jubany, des de la perspectiva de Pirot, dona... O sigui, no es pot menystenir la psicologia. O sigui, una de les coses que sí fa el llibre és que és un punt crític en com hem anat avançant amb els anys. Hem avançat molt ràpid a nivell tecnològic, a nivell científic.
1: Cert.
2: I això ens ha fet deixar una mica de banda, una mica bastant de banda, la psicologia. Vull dir... L'ADN, una càmera, una ubicació de mòbil... Tot això et marca una línia d'investigació. Però tot això també és perillós.
1: I tant.
2: Perquè també pot provocar el crim perfecte. Vull dir, saps per on la justícia investiga, per tant, també pot jugar amb això. En el cas d'aquest llibre... deixa de banda tota la part científica. Bueno, hi ha una part científica, però no deixa de ser una part lògica i de deducció que fa Pirot amb l'anàlisi de segons quins elements, però és interessant perquè ja et dic, és un llibre crític amb aquest avançament tan científic, on deixa de banda, on la ciència ho és tot i la psicologia deixa de ser un element que no té força. No?
1: Et va costar molt de fer aquest llibre?
2: No. La veritat és que he de dir que vaig disfrutar moltíssim, perquè potser per la meva manera de ser, perquè sóc molt directa, i en Poirot també ho era una mica, i en Pirot també... I vaig veure, el primer de tot, abans d'escriure, jo tenia que resoldre el cas. Bueno, ja dic, com he dit abans, que la resolució al final només la dirà un jutge. Una altra cosa és que jo estigui d'acord. Perquè no, a vegades no tots els casos que jutgen, ni tothom que va a presó, és culpable.
1: No, evidentment.
2: És trist, però aquestes coses, les errades també passen. Però tampoc seré prepotent i diré no, jo tinc la veritat absoluta. Però jo necessitava donar resposta a totes aquelles preguntes que no tenien, no? Donar una resposta lògica. I això és un treball previ a escriure i on disfrutes i és molt interessant. Perquè no és una investigació física que tu vas als llocs i tal... tot i que vaig anar al pis on es va produir el crim.
1: No em diguis.
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Vaig estar en el terrat, sí, en aquell terrat.
1: Sí. I què vas sentir quan vas entrar allà?
2: Doncs mira, vaig veure coses curioses, coses que no s'havien parlat abans.
1: Ah, sí?
2: Sí. Per exemple, que el pis del costat no dona galeries, són finestres. I això semblarà una tonteria. Però això també, i no faré un spoiler, Però això respon al per què la van llançar, d'on la van llançar i no la van llançar del pis del costat. Vull dir que...
1: T'agraden les coses d'investigació, veig, no?
2: Sí, sí. En aquest cas va ser físic, perquè vaig estar-hi. Però després, la resta de coses, perquè torna a investigar, no? Per exemple, una de les preguntes era... Bueno, a la vagina van trobar un líquid blanquinós, no? Que van descartar que era semen. Però no van saber què era. No van saber donar resposta a què era. Bé, jo en el llibre dono una resposta. Una resposta que aquesta resposta... respon d'altres. Vull dir...
1: No, l'hem de llegir.
2: L'heu de llegir. Sí, bé, sí, jo, i mi, jo he disfrutat moltíssim escrivint-lo, molt més...
1: T'agrada la novel·la negra?
2: M'encanten els clàssics. O sigui, jo... per mi aquest llibre és un homenatge a l'Agatha Christie, a Conan Doyle, i, bueno, i Edgar Allan Poe, que també va fer un gènere similar.
1: I perdona, tu no t'havies mai proposat escriure?
2: Jo, per mi escriure, o sigui, jo fa anys que escric, vull dir, a mi escriure és algo que em provoca, que em fa sentir... és un plaer, no? És
1: una manera... fins a aquest punt d'arribar a fer una novel·la d'aquestes característiques, no?
2: No, la veritat és que quan vaig començar a escriure aquesta novel·la no pensava en publicar. Jo escrivia per plaer, per desconnectar del món, per hobby. Però jo crec que quan fas una feina i estàs, com et diria, i et sents orgullós o t'has sentit, o creus que val la pena treure-la de casa, fer-la pública, doncs tires per aquí, no? Llavors, no va ser fins que la vaig acabar, vull dir, no és allò que dius, escric per publicar, no, escric i la feina m'agrada
1: i l'acabes, clar.
2: I l'acabes i busques que, a veure qui li dona veu. I vaig tenir molta sort, la veritat és que sí, perquè va ser acabar el llibre i al cap de 3 mesos estava publicat.
1: Mira.
2: Vull dir que és una cosa que...
1: Caram, molt bé.
2: És brutal, sí.
1: El títol és molt potent. 20 anys de silenci.
2: Sí.
1: És molt potent. Què representa exactament aquests 20 anys de silenci?
2: Bueno, 20 anys de silenci, hem de pensar que moltes vegades hi ha gent, no? En aquest cas estem parlant d'un grup excursionista,
1: sí.
2: De persones directament vinculades a la víctima, uh-huh. o no vinculades però que la coneixien. Moltes vegades tenim informació que pot passar desapercebuda i que la guardem dins nostre, uh-huh. i que pot dir molt per entendre un crim. 20 anys de silenci, en certa manera, ve a dir això, no? Ve a dir que tot està dins nostre i que s'ha de treure. Llavors, una mica per aquí va anar el fet d'agafar aquest títol, no?
1: Però, concretament, 20 anys, ni 25, ni 30, no, 20 anys.
2: Bé, a veure, t'he de ser sincera. Perquè, bueno, tampoc podria no ser-ho. Quan un cas és molt mediàtic, com en aquest cas era, era complicat utilitzar els mateixos noms, el mateix lloc, les mateixes dates, uh-huh. i els mateixos anys. Llavors, si parlem del fet real, no fa 20 anys. Faria, crec que fa 25 o 26 anys de silenci. Però quan necessites escapar de la realitat per ficcionar, llavors ets lliure de dir 20, 15, 10 o els que vulguis. I vaig triar 20, doncs,
1: triar 20. Està bé. Hi ha una cosa que lliga amb el teu llibre, amb aquests 20 anys de silenci, que és una música, música que es diu La canción de Sally,
2: sí.
1: I que em sembla que la canta Maria Caneda.
2: Mira, et soc sincera, aquesta cançó la vaig triar el dia que vaig fer la presentació perquè buscava un tema com si fos una banda sonora que t'introdueix a una novel·la. I la lletra i la música i la cançó era molt adient.
1: I a més, seria com la banda sonora també d'una pel·lícula, per exemple.
2: Sí, per exemple...
1: Tu has pensat a poder...
2: fer una pel·lícula...
1: Que arribés fins aquí?
2: Jo crec que el llibre s'ho mereix. O sigui, crec que és un cas que jo el puc veure.
1: Tu t'imagines el que representa el teu llibre... Perdona que som molt impulsiva, també.
2: Bé, ja són dues.
1: Bueno, tu t'imagines el que representa posar personatges en aquesta novel·la, posar la música d'entrada i convertir-la en una pel·lícula?
2: La veritat és que m'encantaria i la veritat és que ho veig. Però et diré una cosa, ho veig perquè és totalment satisfactori, no? Crec que el màxim que un pot arribar és et publiquen el llibre, fan una pel·lícula o fan una sèrie, vull dir, on més pots anar, no? Ara bé, siguem sincers, econòmicament en aquest país, els escriptors...
1: Ah. Sí.
2: Res,
1: sí,
2: eh? Sí. Vull dir que...
1: Però, escolta,
2: no és per un tema econòmic, perquè...
1: I per què no et poses en contacte, ni que sigui per les xarxes, amb algun director de cinema?
2: Bé, jo tinc els drets cedits a l'editorial i, en tot cas, és l'editorial
1: la que hauria de fer la gestió.
2: Els que fan aquesta gestió, o encara que la fes jo, al final és l'editorial la que mana, no? En tot cas, estem parlant d'un llibre que acaba de néixer fa 3 mesos.
1: Sí.
2: Llavors, també necessita temps. És veritat que és un llibre que està inspirat en un cas molt actual i penses, ostres, un cas inspirat... un llibre inspirat en un cas tan actual hauria de tenir ressò, no? A vegades pot ser que... No, pot ser no. Jo penso que pel fet de ser un cas no resolt, que està en vies judicials, doncs els mitjans potents, vull dir RAC1, Catalunya Ràdio, vull dir els diaris, l'Ara, l'Avui i tal... bé, pel que sigui... És una idea que jo tinc, potser estic equivocada, però crec que, bé, possiblement no hi hagi interès per no...
1: Demanar.
2: Per no introduir-nos o amb la resolució del cas, que en realitat no té cap mena de sentit, perquè és un cas que en el seu dia ja van donar una hipòtesi.
1: Sí.
2: El programa Crims va haver un policia que va assenyalar directament el que considerava que era l'assassí. Vull dir que un llibre que... O sigui, aquest llibre que el que fa és donar una segona hipòtesi, per ben construïda que estigui, no pot fer mal a un judici. Però, no ho sé, vull pensar que...
1: Home, TV3 tenen un programa al vespre on es parla de llibres. Estaria molt bé, poder-hi arribar.
2: A veure si ens escolten.
1: Si no, s'ha d'agafar el telèfon i trucar-los i oferir-los.
2: Sí.
1: Vols que posem un trosset de la canció de Sally?
2: Fiquem-la.
1: Sí? Doncs vinga, la posem.

0: La veritat que sí que és una mica misteriosa, eh?
1: Sí, et porta.
0: Dona entrada.
1: Jo crec que escoltar aquesta música i després introduir-la en llibre et porta.
0: I fins i tot per començar-lo a llegir, també, eh?
1: Mira, jo, sincerament, quan escrius un llibre, el dones a llegir a tota la gent que t'envolta, que coneixes,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: saber el seu parer.
0: Sí.
1: Però el més satisfactori és quan has escrit un llibre i gent que no coneixes de res per les xarxes et diu: ostres, m'encanta, no el puc deixar. Això ho és tot, eh?
0: Queden atrapats.
1: Doncs aquesta és la percepció real, perquè al final són persones que no coneixes i que llegeixen aquest llibre i que et donen el seu parer. I aquesta és la realitat, sí. Es veu que enganxa.
0: D'entrada ja et felicito, eh?
1: Merci.
0: Ja, et acabaré de felicitar quan el tingui llegit.
1: Això espero.
0: A veure, quan vas començar a escriure el llibre, ja em refereixo, tenies clar des del principi que volies explicar o la història es va anar construint sola a poc a poc?
1: Quan vaig començar a escriure tenia clar la història que volia explicar, perquè era la que m'inspirava, però a mesura que hi anava pensant la història em va anar portant.
0: O sigui, si has agafat un camí,
1: diguéssim. Exacte.
0: Molt bé. I hi ha parts del llibre inspirades en vivències, no? Personals, també, suposo, no? O no?
1: Meves?
0: Sí.
1: No, no.
0: Perquè ho dic perquè a vegades el que escriu posa també una miqueta d'ell mateix a dintre del llibre.
1: Clar, jo penso que és molt difícil no escriure i no ser tu, no? Sempre ets tu. O sigui, però a vegades ets tu amb l'estil, que és, jo crec que és un llibre àgil, directe.
0: Podríem dir que és un llibre, doncs, que té història real ja d'entrada.
1: El que té de mi és el caràcter. Jo crec que els llibres tenen un caràcter.
0: I quin caràcter tens tu?
1: Jo crec que és directe.
0: Sí?
1: O sigui, no et portarà... No t'avorreix perquè no et porta lluny del que està tocant, no?
0: I tu creus que això de dir... T'ho dic perquè jo també sóc molt directa i també sóc molt transparent. Això de dir un el que pensa... funciona sempre o no?
1: Jo crec que dir el que pensen no funciona mai.
0: Ja podem plegar, doncs.
1: Dir el que penses no funciona mai.
0: No funciona mai, però el que no podem ser és ser hipòcrites. És a dir, es poden dir de moltes maneres les coses, no?
1: Jo penso que vivim en un món que poques vegades podem dir exactament el que pensem. En el món laboral, per descomptat, que és pràcticament impossible... En la vida personal, sí, però depèn.
0: Sí.
1: Depèn de qui, amb qui estiguis, depèn de fins a quin punt accepti el teu pensament, no? Vull dir, ser agosarat, dir el que penses, sempre pot tenir conseqüències. Vull dir, és un risc. Vull dir, ser políticament correcte, passar desapercebut, ser estimat per tothom és perfecte. Quan dius el que penses, t'arrisques a perdre tot això.
0: Jo ahir vespre, quan vaig anar a dormir molt tard, no vull dir-ho perquè fa esta vergonya l'hora que era, no era ni la una ni les dues, eh?
1: Ja, ja.
0: Però bé, és que vaig estar a la Casa Golferix de Barcelona, no sé si la coneixes.
1: M'ho vas comentar, sí.
0: Vaig anar a presentar un relat que ja havia presentat aquí a la Biblioteca de Molins i bueno, ara estic fent una mica el circuit perquè interessa és vendre llibres.
1: Complicat.
0: Però és un relat, no, és un relat... és curt, no és un relat llarg ni és una novel·la. Però

0: Mira, el vaig voler publicar i doncs ara el que toca és fer això, no? Anar buscant les possibilitats per presentar-lo com tu hauries de fer també el mateix amb el teu llibre, eh?
1: No, no, jo intento currar-m'ho, però bueno...
0: Sí, sí, no, però a veure, un llibre com el teu...
1: Has de fer una mica de bolo,
0: sí, però clar, un llibre però... com el teu, i l'editorial no et dona cop de mà per fer això?
1: Sí, i tant, sí? I tant, sí. Per exemple, hi haurà un festival que és el Segre Negre, que és un festival de novel·la negra, sí, a Lleida, i bé, i tinc taula, no?, amb altres escriptors. Sí, vull dir, les editorials et van movent. També és veritat que no pots esperar que t'ho facin tot, tu també t'has de moure.
0: Home, esclar.
1: És evident.
0: Lògic, sí, sí.
1: I més quan no tens una cobertura mediàtica dels mitjans més rellevants del país, no?
0: Pues mira, jo ahir la nit... no sé per què, em va sortir i fer una poesia pensant una mica com ets tu i com sóc jo.
1: Sí, perquè es diu, coincidim, sí, bastant amb forces, sí, coses.
0: Es diu La voz de mis adentros. Jo escric bàsicament en català, però aquesta m'ha sortit en castellà, no sé per què.
1: És igual. Bueno, tots els idiomes són bonics. Molt.
0: La voz de mis adentros es diu. Uh-huh. I a veure, què et sembla? Callar lo que siento me pesa en el pecho. Guardarme las dudas me apaga la luz. Hoy rompo el silencio que yo me he impuesto y tiro a la espalda mi propia cruz. No busco ofender con lo que yo pienso. No quiero imponer mi verdad a los demás. Tan solo desnudo mi mundo inmenso buscando ser libre, buscando la paz. Decir lo que pienso es mi mejor arte. Es ser transparente, es ser siempre yo. Es la única forma que tengo de amarte, dejando que hable mi fiel corazón. Si ofender mis frases, se asustan mis pasos. Lo siento en el alma, mas no he de mentir. Prefiero mil veces mis propios fracasos que hacer una farsa de mi existir.
1: Gràcies.
0: Doncs bé, és el que penso, no? Que hem de dir el que sentim, el que pensem. Es pot dir de moltes maneres, no tens per què dir-ho malament, però sí que hi han coses que jo sempre dic. Per un costat, el misticisme, la poesia, l'escriptura, la cançó, la música, el que sigui. Però per l'altra part, el que no podem és ser falsos amb nosaltres mateixos.
1: No,
0: o sigui,
1: en absolut.
0: Si arriba algú que et diu una cosa que no t'agrada o et posa el dit a l'ull, tu et defendràs, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs és el que jo penso que s'ha de fer, defendre's, perquè no és d'esperar que ens defengui ningú, sinó nosaltres mateixos hem de ser nosaltres,
1: sí,
0: a l'hora de parlar i a l'hora d'expressar-nos. I això què fa? El que deies tu abans, que no cau, no, s'ha desenxufat el micro, doncs torna a l'enxufar, que no passa res. Ara ho sents bé?
1: Ah, perfecte.
0: Molt bé. Això passa perquè, com que aquests cables són així com cargoladets...
1: Sí, sí.
0: Doncs, això que et deia, que... A veure, que a vegades dir sempre el que un pensa porta també raons i problemes, no? Allò que, sí, diuen, si dius les veritats per les amistats.
1: Sí.
0: Però, a veure, no sempre és així. Uh-huh. Perquè les persones que et coneixen i saben com ets t'han d'acceptar com tu ets. Perquè jo prefereixo que em diguin una veritat que una mentida disfressada, o una veritat disfressada, no sé com dir-te. Vull dir, si hi ha una cosa que no t'agrada, doncs s'ha de dir, ben dit, però es pot dir, mira, això no m'agrada. Jo no penso com tu, no sé. No? És difícil, eh?
1: Sí, és difícil.
0: Avui al dia la gent dona molt pel seguit en moltes coses, eh?
1: Sí, és difícil. I després allò de dir-ho ben dit... Sí. És complicat perquè quan dius a algú que ja saps que no agradarà, diguis que ho diguis com ho diguis...
0: Sí, no agrada, quan... no agrada, sí, sí. El silenci sovint amaga moltes coses.
1: Uh-huh.
0: Dolor, por, secrets... Quin paper juga el silenci dins d'aquesta novel·la?
1: Bueno, el silenci en aquesta novel·la, en realitat, el que acaba... retractant és una mica la condició humana, no? El com les persones ens relacionem. Vull dir, i ara faig un punt de un mini spoiler, però el faig, no?
0: Sí, sí.
1: Aquí estem parlant d'un grup tancat, que això també pues, té un punt d'interès a l'hora d'escriure la novel·la, no? Què passa en un grup? Com funcionem les persones dins d'un grup? Generalment tenim més confiança en un que en altres, expliquem el que sentim o el que ens passa. Aquella persona què fa? Calla? S'ho guarda? O ho explica amb un altre del grup? O un altre del grup que t'interessa en saber utilitzarà aquella persona que té contacte amb l'altre?
0: És un món complicat.
1: No, en realitat aquí està el quid. O sigui, el com som, la psicologia, les persones, la condició humana, el com ens comportem, en general, tothom. És allò de qui estigui, qui no tingui culpa que tiri la primera pedra, no? Les persones som així, les persones ens ajuntem i parlem dels altres a vegades i sabem dels altres i això és els silencis que deixen de ser silencis però que estan dintre d'un grup.
0: Molt bé, molt bé. Ja passaràs a la posteritat ara, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, amb els vídeos i les fotos que t'estic fent.
1: Ja, m'estàs fent. Jo no sóc gens fotogènica.
0: Què dius?
1: Sóc
0: què
1: un
0: dius?
1: Desastre.
0: No, home, no diguis això.
1: Ja us ho dic jo.
0: No diguis això. Quin personatge t'ha costat més descriure emocionalment?
1: La resposta seria que cap. Perquè... això és... alguna vegada m'han preguntat, no? La dificultat d'escriure un llibre.
0: Sí.
1: Quan no és el mateix... jo dono molt valor als que escriuen 100% ficció i parteixen de zero i creen una història i agafen personatges i els hi donen vida i els hi donen forma. Clar, quan t'inspires en un cas real, ja tens un perfil de cas. Vull dir... com a mínim saps, està clar la víctima i com l'han matat, bueno, com l'han matat, vull dir que si hi havia aquelles característiques o les altres dins de lo que és el crim, no? O tot el que s'ha difós, tot això ho utilitzes, no ho crees,
0: per
1: ho
0: tant,
1: agafes.
0: Per tant, tu t'has hagut d'informar bé de...
1: Clar, jo, aquí hi ha una feina prèvia que és documentar-te molt, mirar tots els programes, tot el que s'ha escrit, tot el que s'ha publicat sobre el cas, vull dir, hi ha una feina, no? I a partir d'aquí també hi ha uns personatges que tu crees, perquè els crees, al final estem parlant que els personatges són ficció, però també estan inspirats en persones reals, no?
0: Yeah.
1: Llavors no em va costar, o sigui, jo crec que el personatge més interessant de tots, per mi, òbviament, és Pirot, però Pirot també té un punt d'inspiració amb el clàssic. Llavors, jo he fet el meu Pirot, que és té diferències del clàssic, però una línia molt similar.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, els clàssics s'inspiraven doncs, una mica amb això que et comentava, no? El que és la psicologia, el que és mirar més enllà, perquè no tenien capacitat científica.
0: I es volia preguntar quina cançó vols escoltar, Ale, de les que tu ens has escollit.
1: Mira, a mi Street of Minneapolis de Bruce m'encanta perquè jo considero que el Bruce és un poeta del rock. És una persona que diu el que pensa i moltes vegades la gent ni tan sols l'entén. O sigui, doncs... el Bruce quan va cantar Born in the USA, no? Nascut als Estats Units, els americans van agafar la lletra d'aquesta cançó, o la música, com un clam al jo americà o un clam patriòtic, no? I en canvi el que ell estava fent era totalment el contrari. Estava criticant la societat americana i estava criticant la política americana i estava criticant la guerra al Vietnam.
0: Veus un altre que deia la veritat.
1: era un altre que deia la veritat, però en aquest cas
0: sí.
1: És un poeta, i els poetes, com que poca gent els entén, doncs no...
0: Ja està, ja m'ha tocat rebre.
1: No, és veritat, és veritat. Vull dir, jo crec que s'ha de tenir un sentit per entendre i escoltar la poesia, i crec que el Bruce és un poeta del rock.
0: El tipus de música que a tu t'agrada...
1: Jo no tinc tipus, vull dir, jo tinc estones, vull dir, hi ha moments que em pot encantar estar sentint música clàssica, com sentint rock català, com sentint el blues, com sentint, no sé, jazz, no m'identifico amb res, vull dir, crec que cada moment a la vida
0: sí, és veritat.
1: té un color,
0: sí.
1: i hi ha tants colors musicals que...
0: Ens escoltem?
1: Vinga.
0: Vinga.

0: Bé, jo haig de dir que la cançó m'ha encantat, ja la vaig escoltar a casa, però aquí se sent d'una altra manera amb aquests auriculars, i que és molt bona cançó, eh?
1: Sí, a veure, a mi el que vaig triar aquesta cançó del Bruce, perquè és un clam, hi ha moltes persones, o sigui, és molt difícil avui en dia lluitar contra els poders. I Bruce Springsteen el que fa és lluitar contra la política de Trump, que és una política que, si vas en contra d'ell, tens molts números per tenir problemes.
0: I com ho saps?
1: Llavors, jo m'agradaria, això és un clam, m'encantaria, les persones com jo, o sigui, anònimes, perquè al final és igual que encara que hagi escrit un llibre, sóc anònima com tots els que m'escolten o tots els que caminen pel carrer, és m'agradaria que la gent utilitzés les xarxes no tant per penjar la seva vida, quin viatge han fet, els seus fills, no ho sé, el barco, no? Sinó per donar veu al que senten, per ser crítics amb la política, crítics amb la societat. O sigui, avui en dia tenim algo que fa molts anys enrere no hi havia. I és veu. Vull dir, el Facebook, l'Insta, el TikTok, que jo sóc una mica desastre utilitzant les xarxes, però és veu. Veu que tu transmets als altres. Com tu veus el món, la teva queixa. Vull dir, tenim un micro, tots tenim un micro que no estem utilitzant. Abans, quan la insatisfacció de la gent, de la societat, doncs hi havia els sindicats, no?, que feien vagues i la gent sortia al carrer. Tot això avui en dia està perdut. Els sindicats no sé per què serveixen, no sé si encara existeixen, però si existeixen segurament serà per cobrar. Per cobrar.
0: Sí.
1: Però, ostres, per què no lluitem pel futur nostre i dels nostres fills?
0: O sigui, tu el que vols fer un clam perquè s'aprofiti...
1: Perquè la gent utilitzi la seva... O sigui, utilitzi les xarxes, que no tingui por, que digui el que pensa de la política. Vivim en una societat on els nostres fills no tenen accés a la vivenda perquè s'ha especulat, perquè els bancs, els lobbies, els polítics, perquè quatre no, perquè són uns quants desgraciats els que juguen amb el futur dels nostres fills, no? No podem callar. Hem de rondinar, tots hem de rondinar. No només per al tema de la vivenda, també per al tema de l'alimentació. Vull dir, és que no podem ni menjar, te'n vas a comprar i és increïble. Quin percentatge d'un sou es dedica a viure? És que vius... És que no pots viure.
0: Uh-huh. Estic d'acord,
1: El Bruce em dona joc a dir, ostres, potser no ets un cantant de rock, potser no ets un poeta, potser no ets un actor de teatre,
0: però ell aprofita la música per poder fer aquest clam.
1: L'art, exacte, ell aprofita la música per fer aquest clam, i tot uh-huh. l'art sempre ha aprofitat l'art en si uh-huh. per ser crític, però és que no ens donem compte que tenim un micro tots, que avui podem tots també ser crítics. Vull dir, potser, jo no dic que no pengin la seva vida el seu cap de setmana, però ostres.
0: Però saps què passa, Francesca? Que aquí el que domina són els interessos creats pels de més amunt, perquè el diner és el primer.
1: Sí,
0: o sigui,
1: però...
0: el diner, com si, jo sempre ho dic, estem de pas. El diner és necessari, però tampoc és el més important, en el sentit de que hem de ser, tenir humanitat i empatia. I veus que no, aquests que ens governen no en tenen d'empatia ni humanitat.
1: No, però si nosaltres no... Si tothom digués el que pensa, si tothom fos crític, és igual si tens més o menys traça amb la comunicació, uh-huh. però tens un mitjà per donar veu. I totes les veus sumen.
0: Sí,
1: i al final, per aconseguir un canvi, hem d'anar... No hem de seure a la cadira esperant que aquest canvi es produeixi.
0: Sí.
1: Potser hem de fer alguna cosa.
0: Sí, sí,
1: jo a vegades he fet àudios, no?, queixant-me de situacions, o... Bé, pues, jo crido a la gent a que formi part d'aquest món, no de manera apàtica, sinó de manera activa.
0: Doncs mira, aprofitant això que dius... recitarem una poesia que es diu Si tu m'escoltes, ja que a tu t'interessa molt que això que has dit arribi lluny. Doncs anem a dir aquest poema Si tu m'escoltes. Si tu m'escoltes quan cau la nit, el fred del món queda raulit. La meva veu ja no té por. Troba en els teus ulls tot escalfor. Si tu m'escoltes de veritat, el temps s'atura al meu costat. I cada mot, tan feble i nu, troba refugi només per tu. No et demano grans tresors, ni promeses, ho duc al cor. Només que escoltis això que et dic quan el silenci em parli de nit. Perquè hi ha cors que sense veu es van fonent enmig la neu. Però si m'escoltes de veritat, tindràs l'amor que has desitjat.
1: Preciós.
0: Per això me'n vaig anar a dormir tan tard.
2: Bé, però va.
0: No, mira, paga la pena. A vegades la musa t'abandona. I altres vegades, no saps per què, et diu... Vinga, agafa el llapis, que si no se te n'aniran les idees,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, has d'aprofitar quan tens aquell punt d'inspiració que realment existeix, aquest punt d'inspiració.
0: I tant que sí. Bé, què t'agradaria que sentís o es plantegis al lector quan acabés de llegir el teu llibre?
1: Doncs que tingués una mirada crítica i que se n'adonés que a vegades... la força dels mitjans de comunicació ens poden fer creure que una història ha anat d'una manera, però a vegades una història pot haver anat d'altres maneres. Vull dir, fins a quin punt no, els mitjans no ens manipulen, no? Ens manipulen a vegades sense ni tan sols tenir aquesta intencionalitat.
0: Yeah.
1: Però quan, per exemple, en el cas de l'Helena Jubany, es va difondre que era un feminicidi, tothom va creure que era un feminicidi. I jo no vull dir que això tingui la veritat absoluta, però quan hi ha més d'una hipòtesi, el llibre, quan l'acabem, ens fa pensar si realment va ser un feminicidi o no.
0: Ja. Tu tens a la portada, la portada del llibre teu, també pregunto si transmet una sensació molt especial. Almenys em dona aquesta sensació, gairebé misteriosa i íntima. Vares participar a la seva elecció d'aquesta portada?
1: Sí, totalment. Primer hem de pensar que aquest crim va succeir fa uns 25 anys. La víctima la van llançar en un pati interior. Aquest edifici és un edifici vell que ens porta pues, a un pati interior. I de la mateixa manera que la imatge hi ha un punt de que ens porta, no? que ens comunica, també ens ha portat o ens ha comunicat, no? La cançó que hem escoltat abans de Sally, no?
0: Sí.
1: Vull dir que si la música de Sally ens introduïa en el llibre, la imatge de l'edifici tal com és, també juga amb aquesta introducció, no?
0: I què simbolitza per tu, precisament?
1: Simbolitza el crim, perquè el crim és una persona llançada al buit.
0: Déu-n'hi-do, eh? Va ser molt fort.
1: Sobretot per la família, sense cap mena de dubte.
0: Ja. Com ha estat el procés d'escriptura? Ets disciplinada o escrius més per impulsos o emocions?
1: Jo sóc caòtica, vull dir que tot el que em porta és totalment perquè em surt de dins. O sigui, quan escrius, l'ideal, ho diuen, el meu professor d'escriptura deia que l'ideal és escriure cada dia 5 pàgines.
0: 5 pàgines cada dia?
1: 5 pàgines cada dia. Sí, tenir una estructura de treball. Perquè si no, doncs ho vas deixant, un dia fas molt, un altre dia... O sigui, tenir una disciplina, no? Jo no sóc disciplinada. I és així. Vull dir, hi ha dies que he escrit 20 pàgines seguides, hi ha dies que n'he escrit 5 i hi ha dies que no n'he escrit cap. A vegades has de sentir, no? De ostres, pots començar i dius, ostres, que no pots tirar endavant, perquè no et falta... I en canvi altres vegades et sobra, vull dir, dius, ostres, no paris, no paris, yeah. Perquè, mm-hmm. perquè portes la primera i vas bé.
0: Creus que avui en dia encara hi ha molts silencis socials o familiars que costen d'explicar?
1: Sí, jo penso que el silenci forma part de cada de la nostra societat. Vull dir, a vegades no parles perquè no li dones importància i la té, a vegades no parles perquè tens por, a vegades no parles perquè no et ve de gust. El silenci forma part de la nostra vida. Tantes coses callem que hauríem de dir o tantes coses potser diem que hauríem de callar. Vull dir que el silenci forma part de...
0: I quins autors o autores t'han influenciat més a l'hora d'escriure el llibre?
1: Com et deia, en aquest cas, els clàssics. Vull dir, l'Agatha Christie, el Conan Doyle, on són els clàssics que ha sigut com un... Bueno, com un homenatge, no? Un retrobar-te amb la novel·la negra que ha estat l'essència i el fonament de tota l'evolució que avui en dia ha tingut, no?
0: Ja. De fet, aquesta pregunta no te la faré perquè me l'has contestat abans, perquè et anava a preguntar, doncs, els primers lectors la impressió que han tingut del llibre i això m'ho has comentat ja.
1: Sí.
0: Per tant, aquesta, doncs, no fa falta que
1: passa,
0: te la faci.
1: Passa palabra.
0: Sí, passa palabra, això. Està bé, eh? Amb aquesta no havia caigut el passa palabra. Què has descobert sobre tu mateixa durant l'escriptura de 20 anys de silenci? Has descobert alguna cosa dins de tu mateixa?
1: Doncs sí, que tenia més capacitat de la que jo pensava. Vull dir, a vegades et llences amb un repte, no? Clar, també seria diferent si algú t'obligués a escriure, però com que ho fas per gust i per hobby, uh-huh. Però al final el que compta és la feina que en treus. I jo m'he sorprès de mi mateixa. Vull dir, allò que dius, ostres, pues tu sí que puedes.
0: I tant que sí. Després d'aquest llibre, tens nous projectes literaris al cap, no sé, si pel cap et ronda algun projecte nou, o necessites primer una mica de silenci?
1: Doncs la veritat és que no. És que m'ha agradat molt el fet que abans comentàvem, no? Que és una novel·la que és un true fiction, que combinem la realitat amb la ficció, i tinc un altre cas que també és real. En aquest cas en concret és un cas tancat, no com el cas de l'Helena Jovany, que és un cas encara obert, però que el tinc, sí, estic treballant. Crec que la meva línia, o sigui, jo on em sento molt còmoda és fent novel·la negra amb els, de la mà dels clàssics i ficcionant la realitat, o sigui, ficcionant la realitat. La realitat en realitat no la ficcionem. Vull dir, la realitat és la que és, la veritat és la que és. Però el que ha passat és el que ficciono. I a vegades el que ha passat no se sap, o a vegades un jutge ha dit el que ha passat. Uh-huh. I a lo millor jo no estic d'acord.
0: Ja, lògicament. Digue'm que ens en queden dues d'aquestes cançons. Quina voldràs que sigui la propera?
1: Quina... Pues li deixo escollir a la
0: Eli, no?
1: A la tècnica.
0: Ah, Vespre, mira.
1: Ah, mira
0: sí,
1: la cançó de Vespre, si em deixes comentar-te, la vaig escollir perquè, i aquí sí que hi ha un punt de dol, perquè és la cançó que van cantar quan en el funeral de l'Helena Jovany. La vaig triar per això. És una cançó que van cantar tots els joves, els seus amics, i quan veus les imatges és molt trista i et porta el seu record. Vull dir que em sembla perfecte triar Vespre.
0: A mi em sembla perfecte perquè també estem a l'hora del vespre ara.
1: Sí.
0: Per tant, endavant.

0: hem dit que la canten els pets.
1: Sí, la canten els pets. Però és una cançó de comiat dels amics de l'Helena i de la família i crec que val la pena parlar-la avui.
0: Molt bé.

0: No t'ho creuràs, perquè estàvem parlant i semblava que no estigués i estava per la cançó també, però tinc la pell esborronada, que es diu. Ja no es diu pell de gallina, es diu la pell esborronada. És molt bonica la cançó.
1: Això li haurem d'explicar al Cruyff. De gallina de piel.
0: Això de gallina de piel. Molt bona aquesta. A veure, abans de recitar un altre poema, que serà l'últim, m'agradarà fer-te una altra pregunta. En algunes entrevistes, no sé si s'ha parlat també de la teva manera particular de ser, o de sentir, o de veure el món. Creus que això ha influenciat en la manera d'escriure aquest llibre, si t'han fet alguna entrevista?
1: Doncs sí, la veritat és que sempre dic que odio les entrevistes, o sigui, em fan pànic.
0: Ostres, sí. Què dius? Però sí, si ens estem caient molt bé, què dius ara?
1: Ja ho sé, però... com que sóc políticament correcta i no tinc filtres, clar, quan l'has deixat anar, l'has deixat anar.
0: Sí,
1: no?
0: Clar.
1: I quan estem parlant d'un cas com aquest, que és un cas un punt controvertit, perquè és un cas que no està solventat, perquè hi ha moltes persones que formen part, no, d'aquesta resolució o no, uh-huh. O sigui, que és delicat, he de ser molt prudent. I jo mai he estat prudent.
0: Ah, jo i ara sempre... t'has de forçar a ser prudent?
1: Clar, m'he de forçar a ser prudent i a vegades penso, bé, potser això no hauria d'haver dit o...
0: Sí, va, no passa res. El que hem de fer és intentar, això que deies tu, que aquesta veu que has volgut donar arribi i que la gent comenci, no perquè ho hagis dit tu sol, és que hi ha molta gent que pensa així, que el món s'està... s'està destruint, el món s'està perdent,
1: que...
0: les persones també.
1: Creure que no ets una part activa d'aquest món és un error. O sigui, si la gent es mobilitzés des de casa seva, o sigui, no estem parlant de que vagin al carrer, que surtin, ni...
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No. Si la gent creu que forma part d'aquest món i que pot, amb la seva veu, ni que sigui encara que algú l'escolti,
0: sí,
1: encara que siguin els amics, encara que sigui la seva família, però... mostrar aquest enuig o aquesta disconformitat,
0: sí,
1: és molt important. O sigui, hem de sentir que som part del futur dels nostres fills.
0: Tenim una trucada.
1: Ah, cony.
0: Mira si és clara.
1: No hauria d'haver dit cony.
0: Mira si és clara. Això no ho podem tallar, és en directe.
1: No, ja s'ha dit. Ja està.
0: A veure, molt bon vespre, Jordi.
2: Bon vespre. Per segona vegada, avui ja ens hem vist, ara ens hem escoltat. Escolta una cosa, he escoltat el programa des del principi.
0: Sí.
2: El llibre, el títol he sentit, però l'editorial per demanar-lo.
1: Al revés.
2: Com?
1: L'editorial es diu Al revés.
0: Al revés, no és que et digui que ho diguis al revés, no.
1: L'editorial és Al revés.
0: L'editorial es diu Al revés. I el llibre, 20 anys de silenci.
2: Sí, sí, el títol ja el sabia, sí, però no havia sentit l'editorial.
0: Doncs Al revés.
2: Doncs ja, pues molt bé, m'ha cridat l'atenció. No s'han de llegir llibres, però sí que acabant un d'un periodista conegut, i ara dic que m'enganxaré amb aquest.
0: Molt bé.
1: Doncs espero que ens facis saber si t'agrada.
0: Sí,
1: no avui, òbviament, però no, més endavant.
2: D'alguna manera t'ho diré, no sé com, però t'ho diré.
0: Li dius a l'Alexandre i li passo amb ella.
2: D'acord, perfecte. Pues, felicitats a totes dues.
1: Moltes
0: bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Jordi. Gràcies i bon vespre.
2: Gràcies. Adéu.
0: Ai, Déu meu senyor.
1: Mira, hem pillat un lector.
0: Sí, no, i a veure, hi ha molta gent que no truca perquè abans era per mandra de fer anar el dit en el telèfon d'abans. Ara és per mandra d'agafar el mòbil.
1: Sí, és que aquest és el problema, sí, de la societat, és que cada vegada, sí, som més apàtics.
0: Mira, que a mi m'encantaria que entressin trucades, perquè, és clar, la persona que fa el programa, clar, dona joc també. Demanes, doncs, un poema, la setmana que ve podem portar el poema i recitar-lo. Ells poden recitar un poema, poden participar a la conversa.
1: Poden fer preguntes.
0: Exactament. Mira si em poden fer de coses. I a lo millor, qui sap, potser si fa bon temps se'm van a passejar. Però i a l'hivern, què passa? Mireu la tele? Vinga, deixeu estar les notícies, la tele i els mòbils aparcats quan es fan els programes.
1: Sobretot.
0: Vinga, la ràdio dona també molta imaginació. Uh-huh. Cosa que no fa la televisió.
1: Sí, t'imagines el...
0: Que et perjudica la imaginació.
1: Això és veritat, perquè a vegades sents una veu i t'enamores de la veu i després si veus la persona dius, uah, però és veritat, sí, però sí, les veus enamoren.
0: Mira, ara et vaig dir una cosa, que la sensibilitat amb què expliques certes emocions és molt intensa.
1: Veig, uau, que, merci.
0: Veig que estàs molt, molt introduïda amb el que tu has fet, no?
1: Jo crec aquesta... que tu ets molt sensitiva.
0: Pues no ho sé, és que no ho sé.
1: Jo crec que sí. Jo crec que a vegades tothom no percep el que d'altres sí.
0: Home, és que a més ho transmets d'una manera bastant relaxant. Vull dir, no ets...
1: Ah, sí, un... jo sóc molt zen.
0: No, és que això és bonic, que la persona t'expliqui les coses sense aquella pressa, aquell bubó. No. Molt bé.
1: Sí.
0: Aquesta mirada tan personal, creus que té relació amb la teva pròpia experiència vital?
1: Oh, Huasca. La meva mirada personal amb la meva experiència vital. Doncs... suposo que sí. Jo, per exemple, vaig voler créixer molt ràpid i potser quan vols créixer molt ràpid no acabes creixent, no? Perquè, clar, el creixement té una velocitat.
0: Clar.
1: I quan tu vols créixer més ràpid, vull dir, jo em vaig casar que tenia 20 anys acabats de fer, vaig tenir el meu primer fill amb 22. Vull dir que sí que és veritat que la meva experiència vital, tant allò de menjar-te el món, no? A mesura que et vas fent gran, vas pausant-la.
0: Exacte.
1: Vas relaxant-te.
0: Vas minoritzant la marxa.
1: Vas gaudint, saborejant, no? I visquent. Això no vol dir que siguis feliç, però com a mínim...
0: Quants
1: sí.
0: fills tens tu?
1: Dos.
0: Dos?
1: Mm-hmm.
0: Dos nois?
1: Sí, l'Eusebi i l'Oleguer, que ho dic aquí.
0: Molt bé. Ui, Oleguer, que maco aquest nom.
1: És preciós. La veritat és que un petó molt fort de la mama. Bueno, que sempre sóc la mama, encara que tingui...
0: Jo no us conec, però també us envio un petó de l'Alexandra.
1: Doncs sí.
0: A veure, escriure t'ha servit també com una manera d'expressar coses que durant anys costen, doncs, de dir?
1: Bé, en aquest llibre no, la veritat és que no, perquè era un llibre que estava molt enfocat cap a una línia i cap a un tema i no he utilitzat l'escriptura, però sí que si vas llegint el llibre hi ha pinzellades crítiques socials que són interessants. I perquè bé, jo crec que qualsevol que utilitzi, que faci ús de l'art, sigui escrivint o sigui cantant, o has d'aprofitar per deixar anar una miqueta el que sents, no? O experiències o vivències, encara que no siguin teves, però que ser una mica crític social s'ha d'aprofitar.
0: Has fet també poesia?
1: No, poesia no, eh? Tot i que conec un bon poeta, però sempre li dic, hòstia, és que això de la poesia és complicat. Jo em trec el barret.
0: I per què no se'l portes aquí?
1: El poeta?
0: Home!
1: Ah, doncs ja li diré, és el Marc Romera.
0: Ah, mira.
1: És un poeta...
0: Home,
1: un poeta.
0: Sí, i tant.
1: Sí.
0: Oh, no, i tant. Però que... A la millor no voldrà venir.
1: Ah, no ho sé.
0: Tu li dius que t'hem tractat molt bé, eh?
1: Jo li diré, dic, escolta, m'han entrevistat i he parlat de tu, vols anar...
0: Sí. I l'entrevistadora és molt simpàtica, no li diràs?
1: Sí, tant que li diré. El que passa que és una persona bastant liada, però bé, sí? Potser sí, es deixa caure, bé, se saber, jo crec que sí,
0: doncs,
1: trobaria.
0: Mira, ja li buscarem un dimarts que li vagi bé,
1: Ja li diré o li passaré el podcast.
0: Això mateix. Bé, de totes maneres, ja et dic, això és com un calidoscopi cultural, perquè vam començar només amb poesia, oi? L'Eli ho sap. Vam començar només amb poesia, fent biografies de poetes, recitant. S'ha anat convertint una mica, doncs, en... Ara, és una mica més costós i més feina, perquè has de portar cada setmana un convidat. Jo ara hi he acostumat el públic a això.
1: Clar,
0: saps? Clar, si
1: t'ho demanen.
0: A vegades va passat, poques, que el convidat, ja tenint-lo doncs, confirmat que vindria, perquè ho fas amb temps, aquell dia li ha sortit un imprevist i no pot venir.
1: Ja estem provitzant.
0: I l'Alexandra té una feina, llavors.
1: Clar.
0: Perquè ets de muntar un programa sola, d'una hora i mitja.
1: Has de tenir sempre un pla B, no?
0: Clar. No, però a mi m'agrada també. M'agrada perquè dones a conèixer molta gent.
1: Oh, i tant.
0: I moltes diferents maneres de treballar
1: la
0: cultura,
1: vida.
0: També.
1: Oh, i tant.
0: I cada persona té els seus criteris i cada persona té la seva manera de pensar i sentir.
1: Sí.
0: Inclús els poetes. N'hi ha que, mare de Déu, que són molt, molt potents, altres que són molt amorosos, no? Vull dir, això és com la vida, és com la vida mateixa.
1: Sí, jo sincerament em trec el barret davant de la poesia i dels poetes perquè crec que és brutal la capacitat. Jo no la tinc, jo aquesta capacitat no.
0: No, no jo crec que la tens, i molt. Sí. Jo no tindria capacitat per fer el llibre que has fet tu. Entens? No, no, no és sabó, és veritat. Cadascú serveix pel que serveix.
1: Sí.
0: A mi m'agrada el món de la poesia i m'agrada el món de la poesia que rimi. Altres fan poesia de vers lliure o vers blanc. Però mira, a mi m'agrada que hi hagi musicalitat, saps? I aquí fa servir molt doncs, les àgores poètiques.
1: És complicada, la poesia, perquè a vegades fins i tot...
0: Segons quina,
1: aquella poesia que sembla que no té ni cap ni peus, també té una musicalitat. Vull dir que jo em tiro enrere, faig quatre passes enrere amb el tema poètic, perquè... Sí.
0: Però, a veure, hi ha poesies que són planeres, entenedores.
1: Bueno,
0: com la que faig jo, és la planeria entenedora.
1: Una mica la clàssica, no?
0: Sí, però si te'n vas a l'Esprigol Foix, doncs és una poesia que també és per recitar, però és més per llegir, i llegir-la diverses vegades.
1: I tant.
0: Perquè són els catalans d'abans, saps? Vull dir, mira... Jo, francament, la poesia d'en Foix, hi ha poemes que m'agraden molt, altres que em costen molt d'entendre, també.
1: I a vegades, potser, fins i tot per entendre els poemes d'alguns poetes, has d'introduir-te a la seva vida, no? Perquè comuniquen molt i si no entres, no ho saps, perquè jo crec que la poesia el que fa és deixar anar sensacions, sentiments, paraules que et porten, però que per saber on van les has de sentir.
0: No, no, i un poema d'aquest caire s'ha de llegir més d'una vegada.
1: I tant.
0: Perquè si tu el vols recitar, l'has de pair, l'has de digerir, Jo de cop d'ull no et llegiré mai un poema. Perquè primer l'haig de llegir moltes vegades per donar-li l'entonació, per saber què vol dir el poeta que l'ha escrit. Perquè potser ell el diu d'una manera i jo el diré d'una altra. No és la manera que ell ha sentit en aquell moment. Posar-te la pell una mica. L'has de llegir moltes vegades. I m'he trobat d'anar a un recital i dir-me, llegeix-me el poema. No, puc semblar tonta. No, jo l'haig de llegir moltes vegades. Perquè a vegades m'he arriscat a fer-ho i m'he donat compte que no ho he fet bé.
1: Bueno, però jo no hi entenc, i a vegades parlar del que no hi entens, oi? Però a vegades sents persones, o sigui, no el poeta recitar el seu poema, hi ha poetes que el sents recitar, jo alguna vegada he escoltat poesia de gent, i el mateix poeta recita el seu poema, i m'ha deixat indiferent. I el mateix poema recitat per persones que tenen una veu, perquè clar... Escriure poemes no vol dir tenir veu per recitar, i la veu et porta.
0: Mira, això és una cosa...
1: Un poema és una suma de tantes sensacions.
0: Això és una cosa que l'he dit ja moltes vegades aquí en aquest programa, quan ha vingut algú parlant sobre aquest tema, no? Ni tot és poesia, ni tot són poetes.
1: I tant.
0: El que és rapsoda no té per què saber escriure. I el que és poeta no té per què saber recitar.
1: Exacte.
0: Però si trobes la dualitat...
1: Llavors és increïble.
0: És perfecte.
1: Sí,
0: i però... a sobre hi ha una veu que també transmet, com el Leonard Cohen, ja t'enamora, llavors.
1: Per descomptat.
0: A veure, anem ja de cara a la recta final. Et faré una última pregunta. Què t'agradaria que la gent entengués millor de tot això? De tot això que hi ha dintre...
1: De l'entrevista?
0: No, de tot això que hi ha dintre del teu llibre.
1: Que entengués... que és un clam a... com ho dic? És un clam a que tot no està dit. Que a vegades la veritat requereix molts anàlisis i poden haver moltes veritats. Que al final la dirà un jutge. Però que qualsevol veritat... sempre ha de ser benvinguda. Vull dir, veritat, hipòtesi, anàlisi, no hem de tenir por d'analitzar, no hem de tenir por de dir, no ens n'hem d'amagar.
0: Mira, a mi em fa molta gràcia que hagis vingut i aquesta entrevista, perquè jo aquests poemes que vaig fer la nit sembla com si haguessin estat una mica relacionats amb tu sense conèixer-te.
1: És que em vas trucar i vam connectar, increïble.
0: No, és que mira... El poema que quedava per dir, que no sé si hi ha temps de dir-lo, es diu La mentida.
1: Uh-huh.
0: I és que tu ara estaves parlant de les veritats, estaves parlant de... M'entens?
1: I ara parlarem de la mentida.
0: Doncs fixa't, mira, la mentida. Anem-lo a dir. La mentida vesteix de seda. Parla fluix i no mira els ulls. Porta perfum de promesa i camina sense orgull. Neix petita, gairebé tendra, com una espurna dins la nit, però creix quan ningú no se n'adona per un propòsit, per un sentit. Fa castells damunt la sorra, riu amagant la veritat, i quan el temps obre les portes, moltes vegades ja arriba tard. La veritat no sempre sura, ni du una estrella posada al front, però és prou llesta com una fura per descobrir, de fet, qui som. I al final, tota mentida, cansa el cor de qui la du. La veritat mai es retira, perquè del cert sap com ets tu.
1: Increïble. La veritat és que... La veritat... el teu programa és increïble i...
0: Home, gràcies. Ostres, ara no superé quan arribi a casa.
1: No, m'encanta, perquè fas una combinació musical, poètica, entrevista, vull dir...
0: No, jo el que... T'ho juro que t'ho dic amb la mà aquí al davant, aquí al cor. Jo aquests tres poemes que vaig escriure ahir a la nit...
1: I els vas escriure ahir a la nit.
0: I ahir a la nit.
1: Ets un crac, però si...
0: No, però és que em va venir així, pam! Però és que, a més, no ens coneixíem. No havíem més que parlar per telèfon.
1: Però et dic una cosa, Tu hauries de publicar,
0: Bueno, jo només tinc un llibre publicat.
1: Jo en una nit sóc incapaç d'escriure...
0: Ah, no, però això és perquè devia estar volada, perquè... Mira, ara vull descobrir-ho. Ho diré, perquè s'ha de dir la veritat. Jo... Em vaig anar a dormir ahir a les 5 de la matinada.
1: Però vas utilitzar molt bé el temps.
0: Sí, sí, però després com dues tranges tenia els ulls, no podia agafar el son. Ja. No sé si acabem ja, perquè faltava una cançó, quina llàstima, no l'hem pogut posar.
1: Va, no passa res.
0: Clar, no l'hem pogut posar.
1: No passa res?
0: Vinga, no. Deixa'm que et doni les gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Ha sigut un plaer conèixer.
1: Per mi també, vull dir...
0: Mira, a vegades tinc sorpreses amb els convidats, de veritat. M'ha sorprès molt avui.
1: Sí?
0: Sí, perquè m'ha encantat.
1: Uau.
0: Sí, sí.
1: Moltes gràcies.
0: I et felicito,
1: No, jo a tu, perquè ets un crac, vull dir...
0: No, res de crac, deixa't estar els cracs. Els cracs són els que els hi trenquen els ossos. Paquita... Gràcies per haver vingut.
3: Gràcies.
0: I a l'Eli i també al David, gràcies per estar al control de so. I a tots els que ens escolteu, dissabte a la mateixa hora podreu escoltar en diferit. Molt bona nit, petonets per tots.
1: Adeu.

0: Molt bon dia a tothom des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial els ho desitgem a les nostres estimades amigues i amics d'Ona Rainbow. Moltes gràcies per sintonitzar-nos un programa més, el qual esperem us sigui entretingut. Per aconseguir aquest objectiu, treballem amb molt de gust i peça fonamental per assolir-ho és la fidel i indispensable col·laboració de l'Helena al programa. Molt bon dia, Helena. Disposada per a gaudir de la companyia dels radioients?
1: Molt bon dia, Mari. I sí, disposada a tope per tot.
0: Bé, doncs què et sembla si fem 5 cèntims sobre els continguts del programa d'avui?
1: Doncs tornarem a celebrar aniversaris de gent del col·lectiu i també d'aliats. Un d'ells ben especial perquè avui entra als clubs els octogenaris i, a més, ho fa en plena forma. També dedicarem una part del programa a parlar sobre el col·lectiu LGBTQ+ a Hongria.
0: La banda sonora va a càrrec de Pink, junt amb Pablo Alborán, Conchita Buica, Adele i Cher, que compleixen anys.
1: Eli, molt bon dia també. Nosaltres ja estem a punt. Quan ens diguis, iniciem programa.
0: Amb les copes de cava preparades per a fer el brindis preceptiu quan hi ha aniversaris, avui celebrarem alguns dels que afecten a gent de la música del col·lectiu, com per exemple el cas del cantant malagueny super mega conegut Pablo Alborán, que el pròxim 31 en farà 37 anys.
1: Pablo Alborán ja de petit sentia passió per la música i va anar aprenent a tocar piano i guitarra, així com també es va formar en l'apartat del cant, una formació musical molt completa a la qual es va sumar un talent creatiu privilegiat, una combinació perfecta per a triomfar al món de la música.
0: Va iniciar la seva carrera a finals del 2010 amb un senzill, el Solamente tu, que tothom ha escoltat alguna vegada, origen del seu primer àlbum d'estudi publicat al 2011, uns mesos després del senzill. Des d'aquest primer àlbum, Pablo Alborán sempre ha estat un assidu als Grammys llatins, encara que només n'ha aconseguit dos.
1: També és un valor segur a l'hora de les vendes a cada àlbum que publica, i ja són 7. Actualment és un dels noms més potents al panorama musical del país, i del 2020 Pablo Alborán també és un referent del col·lectiu. Després d'anys de rumors i especulacions sobre la seva vida privada, a Instagram va publicar que era homosexual per a ser coherent i poder viure lliurement.
0: La reacció pública de fans, companys de professió i col·lectius LGTBQ+, va ser de suport immediat. Pablo Alborán ha mantingut sempre un perfil baix sobre la seva vida personal, però al febrer passat, també a través de les xarxes, Pablo va comunicar oficialment que té parella.
1: Es tracta de Juan Sesma, de professió fotògraf, model i dissenyador gràfic. A tots dos els hi desitgem una llarga vida de

0: I ara, una mica més de cava per a brindar per l'aniversari d'una cantant mallorquina que avui debuta a una Rainbow, Concha Buica, nascuda a Palma de Mallorca a l'11 de maig de 1972. Per tant, feliç 54 aniversari. Concha vivia al ser d'una família d'exiliats polítics de Guinea Equatorial i que feia uns anys s'havia establert a la ciutat.
1: Concretament al barri gità de Son Gotleu, ja que els escassos recursos familiars no donaven per a més. I allà la música flamenca va formar part de la seva vida juntament amb els ritmes africans, el jazz i els souls ja habituals a casa seva. Una barreja multicultural que és fàcilment detectable en la seva música, així com també ho és el rastre de la presència de la marginalitat en les seves lletres, sempre en to de denúncia.
0: La seva carrera musical va partir des del punt més baix, anar cantant per bars i clubs de la illa, fins que el 2000, amb 28 anys, va publicar el seu primer treball, Mestizo, un exercici d'exploració i mestissatge entre el soul i el jazz i el flamenc més pur, amb un resultat memorable de música fusió.
1: A més d'haver produït una dotzena més d'àlbums i haver estat nominada en diverses ocasions als Grammy, Conchita Buica, que des del 2011 viu a Miami, ha realitzat nombroses col·laboracions amb gent de la talla de Carlos Santana, Chic Corea, Nelly Furtado o Chucho Valdés, la qual li va proporcionar un Grammy al 2008.
0: Concha Buica, una artista musical audaç des de sempre i en evolució constant, també és una dona del col·lectiu que sempre ho ha viscut lliurement i també una ferma activista del LGTB+, ha estat per a Ona Rainbow tot un descobriment tant musical com personal. Ara escoltarem un tema del seu quart àlbum d'estudi, un tema molt representatiu de la intercultural música de Concha Buica, No habrá nadie en el mundo.

Encara que avui tenim un programa d'allò més musical, també ens ve de gust parlar-vos sobre un tema que, en aquests temps d'involució de drets LGTQ+, que estem patint, són de grans notícies que remen en sentit contrari.

0: I és que a Hongria, país on els drets del col·lectiu estaven sota mínims i es perseguia des del govern ultraconservador de Víctor Orbán tot allò que tingués relació amb el col·lectiu, van haver-hi eleccions el passat mes d'abril i contra tot pronòstic ha guanyat Peter Magyar, l'opositor al ja expresident Orbán, la qual cosa ha obert un raig d'esperança per a les persones LGTBQ+ a Hongria.
1: La situació sobre els drets igualitaris a Hongria ha passat per diverses fases al llarg de mig segle. De fet, als 70 i als 80 el país estava sota la influència soviètica, al igual que altres països com les exrepúbliques bàltiques, Polònia, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària i l'Alemanya de l'Est, o l'Alemanya comunista, que també es deia, que partia en dos no només al país, sinó també a la capital de Berlín amb el famós Mur de la Vergonya.
0: Era l'època del teló d'acer, una frontera total entre països a l'est del teló sota l'òrbita comunista i els altres que es situaven a l'oest d'aquest teló que impedia contacte de cap tipus. L'Europa de l'est i la de l'oest coexistien, però absolutament d'esquenes l'una a l'altra. Entre països de l'est, Hongria destacava per ser un país relativament permissiu en qüestions de llibertat sexual.
1: De fet, des del 1961 l'homosexualitat estava despenalitzada, però pervivia l'estigma social, la vigilància policial, la censura sobre visibilitat LGTBQ+ i la discriminació legal, les quals estaven fortament arrelades i amb un activisme gairebé inexistent, la clandestinitat era el comportament habitual. Però el novembre del 1989 un fet va sacsejar Europa.
0: La caiguda del Mur de Berlín, la dissolució de la URSS en definitiva i la conseqüent desaparició del teló d'acer que a Hongria es va traduir en una etapa d'apertura al món occidental europeu. Van començar a aparèixer associacions LGTBQ+, així com també els primers espais públics d'oci per gent del col·lectiu, l'organització i l'organització del primer Budapest Pride al 1997.
1: Hongria iniciava una època daurada d'avenços en la lluita pels drets del col·lectiu, com l'aprovació de parelles civils al mateix sexe, amb drets patrimonials i de successió, i l'impuls de lleis antidiscriminatòries, de manera que va ser considerat el país més pro-LGTBQ+, de l'Europa central a la primera dècada del segle XXI.
0: Però aquest panorama idíl·lic es va esvair el 2010 amb l'arribada de l'ultraconservador Víctor Orbán, que no només va anul·lar el matrimoni igualitari, sinó que també va generar un discurs anti-LGTBQ+, en especial per a les persones trans. Una caiguda en picat que va culminar amb la llei de propaganda LGTBQ+, del 2021, per la qual, a mitjans de comunicació com de publicitat, publicacions i escoles, quedava prohibida tota referència al col·lectiu.
1: Finalment, el 2025 es va prohibir el Pride de Budapest, prohibició que va ser desobeïda, fins i tot per l'alcalde de Budapest, de manera que amb l'activisme de molta gent, inclús a nivell internacional, el Pride de Budapest 2025 va resultar multitudinari. Al voltant de 200.000 persones van participar-hi.
0: El Pride convertit en un acte massiu de desobediència civil pacífica contra Orbán, que fa no res ha perdut les eleccions i el govern. Ara en mans de Peter Magyar, també conservador, però més europeista que Orbán, ha promès revisar les lleis anti-LGTBQ+, en especial la nefasta llei de propaganda del 2021.
1: Encara que canviar lleis sabem que és molt més fàcil que canviar societats. Des d'on arribo, boom, desitgeu que Hongria pugui tornar a brillar com a país d'exemple en drets i llibertats LGTBQ+, el temps que brindem perquè això passi el més aviat possible amb un tema de la cantant Pink, que ens ve com en ella el dit, raise your glass, alça la teva copa i així brindem per un futur del col·lectiu molt més optimista a Hongria.

0: Aprofitant el brindis per Hongria per tornar a refer el camí dels drets per al col·lectiu, l'allarguem amb motiu de l'aniversari d'una cantant anglesa gran aliada del col·lectiu LGTBQ+, una superestrella d'èxit enorme i coneguda arreu del món.
1: Parlem d'Adele, que el passat 5 de maig ha fet 36 anys, dels quals porta la meitat gaudint d'un èxit aclaparador. Degut al seu gran talent per la música, tant com a intèrpret com a compositora, per la qual estava especialment dotada.
0: Als 14 anys, Adele va descobrir els jazzistes Etta James i Ella Fitzgerald i va decidir ingressar a la Brit School d'Arts Escèniques a Corydon, ciutat propera a Londres. Allà va presentar al 2006, com a treball per a l'escola, alguns grans demos, és a dir, enregistrament de prova d'una cançó, en els quals un amic les va pujar a la xarxa social MySpace i un caçatalents la va fitxar per XL Recordings.
1: Adele, que per cert titula els seus treballs amb l'edat que té quan els està creant, va presentar el 2008 el seu primer àlbum d'estudi titulat 19, un debut que va ser també alhora un èxit de públic i crítica, traduït en 2 Grammys dels 4 importants i amb 8 certificacions com a disc de platí a Gran Bretanya i 3 als Estats Units.
0: El seu segon àlbum, 21, va tornar a repetir un èxit aclaparador sense perdre ni un mil·límetre de pistonada, segons demostren els 6 Grammys que va guanyar, a més de molts altres guardons. El tercer treball, 25, va seguir mantenint-se a l'Olimp dels Escollits i el quart àlbum, titulat 30, l'últim, de moment, ha seguit mantenint el nivell top de sempre.
1: Des d'on arrembo, li desitgem a Adele el millor dels millors per la seva immensa vàlua artística i per ser una gran aliada del col·lectiu, tal com ho ha demostrat públicament en diversos concerts, incloent participant gratuïtament com en el Pride de Londres al 2011 o assistint a marxes i esdeveniments del col·lectiu, sempre en perfil baix i al marge de la publicitat.
0: I ja arribem al moment clau. Escoltar aquesta meravellosa veu de mezzosoprano amb tacte de vellut en un dels moltíssims superconeguts temes seus.

0: I el que ens queda de cava és per a celebrar l'aniversari d'una superdiva, la qual resideix a Malibu, Califòrnia, i que quan es llevin unes horetes, perquè ja ara són com les 3 de la matinada, celebrarà el seu 80 aniversari amb plenitud de facultats artístiques i personals.
1: Ens referim a la incombustible i de talent més que acreditat cantant nord-americana Cher. Sí, estem als anys i amics d'Arredients, heu escoltat bé. 80 primaveres com 80 sols que situen a Cher en un lloc de privilegi guanyat a cop de treball i gran talent que la corona com a una dels pesos pesants del mainstream musical actual.
0: No podem enumerar l'enorme quantitat de premis que Cher acumula, només dir que és dels pocs artistes que posseeix el que s'anomena la corona quàdruple, o sigui, guanyar quelcom Oscar, Grammy, Emmy i Globus d'Or.
1: Cher va dinamitar també la imatge tradicional femenina amb vestuaris extravagants de glamour extrem, elaborats en combinació amb Bob Mackie, el seu dissenyador personal des de fa dècades.
0: I és que Cher ha sobreviscut a molts canvis en el món de la música. Ha reinventat la seva carrera diverses vegades, sortint sempre victoriosa, al temps que ha anat convertint-se en una llegenda vivent.
1: Personalment, Cher, gran aliada i defensora del col·lectiu LGTB+, actualment també és mare d'una persona del col·lectiu, el seu fill trans, Chaz Bono. Encara que al començament li va costar una mica, va admetre la situació donant-li tot el suport que calgués, tant per amor de mare com per coherència ideològica.
0: Amb el desig de poder seguir gaudint molts anys més del seu portentós i inacabable talent artístic, ens acomiadem de Cher amb un dels seus temes més famosos i més LGTQ+, amb tots vosaltres, Believe.

0: Estimades amigues i amics, a Eli li sap greu tallar-nos la festa i el brindis dels aniversaris, però el temps del programa d'avui està en llum vermella i hem d'acomiadar-nos a correcuita, no sense abans donar-vos les gràcies per haver estat a la vostra companyia.
1: En 7 dies tornarem aquí al 91.2 FM Ràdio Molins amb un nou Ona Rainbow per compartir amb tots vosaltres al bell mig de la setmana una estona entretinguda. I recordeu que repetim programa dissabte a les 9:30 de la nit.
0: Elena, moltes gràcies sempre i ja saps que quedes convocada una setmana més.
1: Oh, sí, aquí un plaer d'estar amb tots vosaltres.
0: Eli és la millor del món mundial, ja ho saps. Estimades i estimats, gràcies per escoltar-nos. Cuideu-vos molt, feu bondat i
1: fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar a la final l'Olímpic de Lió per 4-0. Eva Pajor amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final de partit. I d'altra banda, el contacte d'un cas d'antivirus que estava aïllat a l'Hospital Clínic ha donat negatiu en la tercera prova PCR practicada. Segons ha informat el Departament de Salut, la persona es troba en observació asimptomàtica i en bon estat general i a partir d'ara seguirà en situació d'aïllament a casa seva durant 14 dies més fins a completar les 6 setmanes que marca el protocol. I ens n'anem ara fins a Valls, on s'està celebrant la 43a edició de la nit de premis d'aquesta ciutat. L'acte ha començat a les 8 al Centre Cultural del municipi. Ens porta a l'última hora en directe des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, bona nit.
2: Bona nit. Des del Centre Cultural Municipal de Valls, ara mateix es fa la fotografia de família dels guardonats en aquesta 43a edició de la nit de premis, una cita ja plenament consolidada al calendari social, cultural i empresarial de la capital de l'Alt Camp. En total s'han lliurat 24 guardons distribuïts en 16 categories diferents en una nit marcada pel reconeixement a trajectòries i iniciatives destacades de la ciutat i també de la comarca. Un dels moments més esperats ha estat el lliurament del títol de la Vallenca de l'any 2026, que enguany ha recaigut a la sommelier Anna Casabona, per la seva projecció professional i vinculació també amb el món del vi i en el territori. També s'ha reconegut la tasca educativa i social de l'Escola Ladioms, distingida amb el Premi a la Iniciativa Cívica. La nit de premis està organitzada per la Fundació Ciutat de Valls en la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Valls, i s'ha pogut seguir en directe a través de TAC12. Ara hi haurà el moment del sopar relacional a peu dret aquí també a les instal·lacions del Centre Cultural Municipal.
1: Moltes gràcies, David, i com veiem ja a recta final d'aquesta 43a edició de la nit dels Premis de Valls. Seguim parlant de cultura, en aquest cas al Festival de Cannes, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a aquest festival, un dels més prestigiosos del món, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. I en els esports, en joc l'última jornada a la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant de l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria, però al descans l'Elx guanya per 0-1. També juguen l'Espanyol i el Barça. Els blanquiblaus perden davant la Real Societat per 0-1 i els blaugranes estan empatant a 0 amb el València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Yitamo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
3: Benvinguts, canalla, vinga, va. Ens hi posem en una nova edició d'aquest Generació Chic. Una nova edició, un nou programa, una nova història, com sempre, amb les ganes a punt, amb totes les piles ben carregades per acompanyar-vos durant 55 minuts, compartint algunes de les millors cançons d'aquells 80 i 90. Evidentment dic algunes, perquè no ens hi cabrien només en una hora. Com ens hi pot cabre tota una història dins d'una hora? És impossible, així que seran, doncs això, quatre pessigadetes, 10, 12 cançons que segur que coneixes, segur que comparteixes, moltes les coneixes perquè ens les heu demanat vosaltres. Vosaltres a través d'un programa com aquest Generació Chic, a través de les xarxes socials, a través d'un perfil que compartim amb vosaltres. Allà, aquí al Generació Chic, arroba al davant, tot juntet, ja saps que si no aquesta gent s'enfada, si no els hi posa les lletres ben posades, no ens trobareu pas. Allà on cada vegada som més, doncs allà és on vosaltres, alguns, ens deixeu històries, ens deixeu... Dic històries perquè alguns ens expliqueu què fèieu quan sonava aquella cançó. Avui has posat aquella cançó i a mi em recorda quan anava per primera vegada, doncs, no sé, uns va dir, ara no et record, no sabria dir el nom i quedaria malament. Bé, quedaria bastant malament de totes maneres. Però era la cançó que vam fer servir amb un ballet d'aquests de final de curs. Bé, doncs molt bé, era el que fèiem, agafar aquelles cançons i fer aquelles coreografies perquè ens aprovessin gimnàs, no? Ja deies, home, que si hi ha ni gimnàs, noi, això, Déu, ja comença a ser preocupant. Altres no, altres us ho aprovàveu tot amb una facilitat enorme, noi. Amb aquella alegria, eh? Com si no vingués amb mi, arribo, pim-pam, va, vinga, un 10, hombre! Vinga, doncs molt bé, tots aquests són els que ara doncs, ens operen, ens fan, són metges, són advocats, són d'això. Bé, els que traiem nous i mitjos, doncs també són gent, també són gent guai, eh? No fotem ara, no diem que una cosa per l'altra. Aquí tots som feliços. Perquè vam créixer en una generació que una de les cançons més importants de la nostra existència la xiulava i la cantava un senyor que es deia Boy McFerrin i ens deia que, escolta'm, que don't worry, be happy. Així que no ens preocupem de res. Anem a fer un programa feliç, et sembla? Anem a fer un Generació Chic, això, allunyat de històries rares. Anem a passar-ho bé 55 minuts, Bob Ferrin.

Ai, això és un gran leitmotiv per començar el programa d'avui, eh? Això de, escolta'm, ei, no et preocupis. I sigues feliç, que tot anirà bé. Apliquem aquella altra màxima que diuen que sí, home, si no té solució, tampoc cal que et preocupis. I si té solució, no et preocupis, perquè ja solucionarà. Això ho diuen els de l'ampolla mig plena, sempre. Tu de quins ets? A veure, explica'm de quins ets tu. Ampolla plena, ampolla buida, o ens fotem l'ampolla i que sigui el que Déu vulgui.

El senyor Bobby McFerrin, que, mira, doncs, ell, de fet, ell ja era fill d'un baríton que va ser el primer afroamericà que va cantar a l'Òpera de Nova York. I ell és director d'orquestra, Però va fer aquesta cançó que, sens dubte, a més és una pel·lícula, és de la pel·lícula Cocktail, també segur que també recordes la pel·lícula Cocktail. Mare de Déu, aquella pel·lícula amb aquelles ampolles volant per tot arreu, que dius, això no ho sabré fer mai a la vida, i alguns ho intentaven fer i després passava el que passava. Però no parlem de la pel·lícula, va. Res, et deia que el Bobby McFerrin, que va fer moltes cançons, però que aquesta és, sens dubte, la seva gran cançó. Aquesta cançó, a més, està feta sense ni un sol instrument. Tot el que sentiu en aquí ho fa ell amb la boca. La veu, evidentment. Els coros que hi ha darrere, aquests... que això també és ell. I aquest ritme que hi ha... Tot això és ell. Una producció totalment vocal. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Doncs amb el Don't Worry, Be Happy del Bobby McFerrin és amb el que comencem el Generació d'avui. I ho fem amb un exitasso del Mike Oldfield, que també té moltes coses per explicar.

0: Moonlight Shadow, sens dubte, el senzill més important, més reconegut del gran Mike Oldfield, des d'un àlbum que es deia Crisis, i que era de 1983. Et deia abans que això tenia molta història per explicar, aquesta cançó, com sempre, la veu. Ja saps que Mike Oldfield és qui feia les cançons, la música, ho escrivia tot, però que sempre buscava, doncs, alguna veu normalment femenina. A vegades la seva germana, la Sally Oldfield, li ha gravat moltes cançons. En aquest cas, com sempre, una de les seves veus de referència era la Maggie Reilly. Aquí tenim la Maggie Reilly de la mà de Mike Oldfield amb aquest Moonlight Shadow. Què explica aquesta cançó de Moonlight Shadow? Home, doncs, si escoltes la lletra, s'assembla molt a que t'estigui explicant una pel·lícula que ja coneixem, per desgràcia, una pel·lícula que no ens agrada massa, i que era, doncs, l'assassinat del John Lennon aquell desembre. Ell diu que no acaba de ser ben bé això, però que aquella nit ell, de fet, estava a Nova York i que, mira, doncs, que potser sí que se li va quedar en el seu subconscient aquella història, i potser, doncs, va sortir això. Una altra cosa important, curiosa d'explicar. El senzill, la portada del senzill és en si, doncs, el raconet de dalt de la portada de l'àlbum, eh? Agafa l'àlbum i del raconet de dalt de l'àlbum, doncs, fa la portada del single. Mira, veig, una altra tonterieta que, si no la sabies, ja la saps. Mike Oldfield, des del Crisis de 1983, com sempre, portant coses guapes, guapes, guapes, perquè sí. Ai, you wanna get down? Què et sembla, això? Anem a donar-li flow. Anem a donar-li una mica de funky, guapo, guapo, perquè sí, el Generació T. If you wanna get down.
1: Generació T.
0: Ai, sí, senyor. Són els Kool & The Gang.

Una autèntica passada a tenir els reis de les pistes de ball, els Cool and the Gang, els reis del funky, eh? Amb el permís d'Erwin and Fire, si vols. Però aquest Get Down On It, una de les grans obres de la música funky de la mà dels Cool and the Gang, la banda dels germans Bell, la banda liderada pel James A.T. Taylor, o liderada almenys pel que fa a la veu. I et dic que la creació de tota aquesta història és de dos germans, els germans Bell, que són els que doncs, posen en marxa tot això. Robert Cool Bell, Ronald Bell, els artífexs d'una banda des d'inicis. Mira, això, aquesta gent van començar l'any 64 i encara estan donant concerts. Encara aquest estiu tindrem concerts de Cool and the Gang. Nois, això sempre és interessant. I això que arriba per sota també ho és molt, eh? I Enola Gay. Avui estem d'històries. Enola Gay era el nom de la bomba, de l'avió que portava la bomba atòmica. Orchestral Maneuvers in the Dark en van fer una cançó que sonava així de bé.

estem de història total, tant amb, abans amb la cançó del, que et deia que parlava de, doncs, de l'assassinat del John Lennon, i ara també doncs, amb un home, jo també potser podríem dir-ho que era un gran assassinat, que va ser allò, l'Orquestra Manu de Gindadar, que és una formació anglesa que van fer aquest, el 1980, van fer doncs, aquesta cançó. I aquesta cançó doncs, parla, versa sobre això, sobre l'avió que va llançar la bomba atòmica, aquella Little Boy que li van dir, doncs aquí tot li posaven nom, l'avió li van dir Enola Gay i a la bomba que van deixar anar doncs, li deien Little Boy. Doncs és aquella primera bomba atòmica sobre Hiroshima a la Segona Guerra Mundial. D'aquella història en van fer una cançó, aquesta, els OMD, que és més fàcil dir-ho així que no pas amb les seves sigles o amb les seves, amb el nom que volen dir aquestes sigles. I mira, doncs avui a nosaltres ens va agradar com a cançó, eh? Ara ens posem així, rotllo... Què? Rotllo directe, que els directes sempre amb gent sempre molen una mica, eh? La vida, què és la vida? I ja ens ho deien els Opus. Life is life. Aquest Life is life del 84. És una cançó d'aquelles per cantar-la encara que no sàpigues la lletra.

0: Sobre el Wembley Stadium de Londres.
1: Ah, sí, per què? Mira, va, aquesta ara t'explico així per sota, però després te la deixarem sentir des del principi perquè també té història. Avui estem de històries, però avui és 20 de maig i el 20 de maig, per molts anys, el recordarem per aquella Copa d'Europa guanyada pel Barça a Wembley l'any 1992. Uns sonats que fèiem un programa de ràdio i que li vam dir al Minutero, vam agafar i ens vam atrevir a fer una cançó que molts de vosaltres després veu allà. Doncs tot això ho vam fer, que us sapigueu, molt abans de que jugués aquell partit. Un mes abans teníem la cançó gravada, els discos fets sobre la taula mentre veiem el partit. Tot allò va ser aquell ara ja som campions que avui, doncs mira, rememorem un altre 20 de maig. Recordes la cançó? Sí? Vinga, va, escoltem-la.
0: Venir queia sobre el Wembley Stadium de Londres. Encara teníem el cap el pavelló que fa uns anyets l'Esteau ens plantava a Sevilla. Ja mantenen el caquitir. Però ara les banderes blaugranes es desplegaven al vent. Els que és a Barça-Barça, es palpaven a l'ambient. Ara ja no cal patir. Hem guanyat aquest partit i ja podem dir som campions!

ja som campions, un himne que... Doncs que va ser efectivament de l'any 1992, en aquella primera Copa d'Europa, quan encara no tenia la denominació de Champions League del Barça. Doncs perquè aquell 20 de maig de 1992 a l'estadi de Wembley doncs va sortir el que va sortir, aquell gol del Koeman i tot això. Però com us dic, aquí el mèrit, no sé si és mèrit. Aquest Ara ja som campions, el que deia abans és que això ho vam gravar perquè parlem en primera persona, al final les coses com són, no? Per aquella època, servidor de tots vostès, amb uns companys fèiem un programa de ràdio i ens va... també gravàvem algun disc i alguna tonteria, però aquesta doncs ens va sortir la idea de poder gravar un disc per celebrar la primera Copa d'Europa del Barça, donant per fet que la guanyaríem. I això va començar doncs uns mesos abans, un parell de mesos abans. Vam fer la lletra, vam fer la música, vam gravar el disc, els Estudis Aura d'Esplugues, i vam tenir el disc allà, a sobre la taula, mentre miràvem tots junts el partit, juntament amb el Quique Tejada, amb el Santi Cardús, amb el Javi Jiménez, i jo mateix, Toni Ramoneda, el Javi i jo vam ser qui vam crear una mica la lletra, i amb el Quique doncs hi va posar la música, i vam fer això, ho vam fer, la bogeria aquesta de gravar els discos fent una inversió de confiant en que el Barça guanyaria aquesta Copa d'Europa. La cosa va sortir bé i aquell estiu molta gent a les discoteques veu estar ballant aquest Ara ja som campions, Barça Wembley 1992. Ai, senyor. Va, anem amb música de veritat feta per l'Elton John. Sí, l'Elton John. Amb aquest I'll Still Standing.

Aquesta és de 1983, d'un àlbum que es deia To Love for Zero. I amb aquest missatge, com deien els anegats, els missatges, clar, hem de seguir dempeus. I'm still standing. I si seguim drets, que sigui per ballar, nois, que sigui per ballar, que ens agrada molt. I ballant, ballant, ens ho deia el Lionel Richie, que podem ballar on sigui. Per què no, també, on the ceiling. Aquest Dancing on the Ceiling del 86 li donava nom també a l'àlbum, així que anem a ballar aquí. Això que seria la, no sé, el Beater, no?

combinat, i això del Dancing on the Ceiling deu venir a dir una cosa així com això de ballar la claraboia. Jo no sé si... Però sí, ballant pel sostre, ballant per... Perquè, de fet, recordo el vídeo que era un vídeo així com divertit del Lionel Richie, aquest Dancing on the Ceiling. What a feeling. He's dancing on the ceiling. Va, cosetes guapes que us portem aquí. Per cert, molts, gràcies perquè molts ens esteu, esteu felicitant per aquesta cançó que dèieu que no sabia. No sabíeu que tenia res a veure amb aquella... Amb aquella cançó del Barça i allò de l'Ara som campions. Demà, us ho agraeixo, sí, perquè mira, doncs, després de tant de temps és una cançó que encara dona festa, no? Doncs sí, això és una bogeria d'aquí un servidor de vostès. I ja que estem amb el 20 de maig, ara del 92, però no, una mica abans, felicitar també a la Cris, que es veu que avui és el seu aniversari, no? I... Ens posem rockeros ja per encarar el final del programa? Ho fem amb els Ronaldos? Anem a dir-li adéu a tot Cristo, sobretot als papes. Adiós, papà. I porta'm una mica més de pasta, eh? El coque, amb la colla. I un dels himnes de la nostra generació, aquesta del 88, és del Sac a la Lengua. Adiós.

El Coque Malla ja ho té, eh? Té aquesta imatge de Chico Malote que us agrada tant i tant. No ho negueu. Aquests quasi guapos triomfen molt, eh? Ai, va, sí! Más dinero! Más dinero!

Senyors, estem acabant el Generació Chic d'avui i ho farem amb un himne, eh? Amb els Guns N' Roses. Això sí, senyor. Això...

el que vindria a ser una obra mestra per tancar el Generació Chic d'avui, com no pot ser d'una altra manera, amb la banda americana dels Guns N' Roses. Des de l'Appetite for Destruction, segurament un dels àlbums més pudents, més bèsties, més brutals, més acollonants d'aquesta banda, amb aquest Sweet Child O' Mine.

0: banda d'Axel Rose per tancar la generació d'avui. Gràcies per tots els missatges. Avui han sigut moltíssims que us aneu posant en contacte amb nosaltres. Gràcies també a... ja ho saps, a Instagram, a través d'Instagram, amb l'arroba al davant. Nosaltres tornem la setmana que ve. Sí? Va, acabem un guapo, això, avui. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Oh, que cansat estic. Estic molt cansat perquè després d'un èxit quedar sense energies. És increïble. Bueno, èxit, tampoc va ser del tot, la veritat. Perquè jo vaig ser l'únic que va sortir en vida del lloc per randa. Ara mateix, els altres joves estan atrapats. La meva missió ara serà trobar-los i treure-los d'on estiguin ara mateix. Serà difícil, ho sé. Però hem de tornar a fer un cop com el de la setmana passada. Bueno, aniré cap a dins i no destacaré molt avui,

0: Un dilluns més, aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I què tenim avui al menú, Arnau?
1: Doncs avui acabarem la review del Crimson Desert, perquè la setmana passada se us va menjar el temps. Parlarem del retorn de l'Steam Controller de Valve i tancarem amb Forza Horizon 6, que ja ens porta cap a Japó. I aquí tenim avui... Ben trobat, Carles.

Però no tot es queda aquí. Estem a les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc Parlem de Ràdio, El Parc escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i al web de radiomolinsderrei.cat. I si avui no ens hackegen perquè tot surti bé, tindrem a la part tècnica en David.

0: Ben trobada, Laia.
1: Ben trobat.
0: Ben trobat, Dan.
2: Hola, hola. Encara que tingui aquesta veu, estic aquí, eh?
3: Molt bé.
2: Copion.
1: ASMR.
2: ASMR, sí, sí. Avui estic aquí.
0: Què tal, Carles?
4: Molt bé. Diu, perquè no ens hackegin, però si el David era partícip del hackeig. Si ens van hackejar tots.
1: També és veritat.
4: Què tal, Arnau?
0: Molt bé, molt bé. Què tal, Dani?
5: Molt bé. Moltes gràcies per continuar amb el hackeig.
0: Sí, sí, bueno, ha sigut increïble. Javi, què tal?
6: Bones, què tal? Bueno, una mica cansat, no?, que hem tingut aquest cap de setmana a Retro Barcelona, dos dies molt intensos.
4: Celebrant el meu aniversari, no?, tot el cap de setmana.
6: Exactament.
4: Tot
1: a la teva salut. Tot va ser organitzat per tu perquè poguessis escollir.
4: Jo estic supercontent, supercontent, perquè per fi els grans som majoria. Avui hem tancat els joves al lavabo i només hem deixat sortir el Dani.
5: Sí,
0: mare meva.
1: I a mi també, no?
5: I parlant de grans, avui és l'aniversari del meu avi, també.
4: Ah, sí?
5: Sí.
0: Felicitats.
2: Felicitats. Sí,
4: sí. Des d'aquí. Com es diu?
5: Fèlix.
4: Doncs felicitats, Fèlix.
5: Felicitats, iaio.
6: I bueno, què heu fet aquest cap de setmana?
2: A part de perdre la veu.
6: Estem d'acord.
1: El Lenu ha donat tot a la Retro Barcelona, clarament.
2: Real, ho he donat tot. O sigui, sí.
6: Sí,
2: mira que jo tots els anys ho dono tot, de veritat, però aquest any no sé, m'he superat. He perdut la veu perquè el torneig que vam avisar que faríem de DDR, doncs vaig haver de cridar molt. I a més és que ha estat una Retro Barcelona la més gran, crec, que s'ha fet fins ara. Hi havia molta gent, molt de contingut, moltes convidades interessants que potser ara mencionarem una mica. L'esdeveniment, la veritat és que ha estat una passada, jo ho he gaudit molt, jo crec que la gent que estava també s'ho ha passat molt bé, que la sensació i l'opinió general era molt positiva, i tret d'haver-me quedat sense veu, jo també l'he gaudit molt, s'ha de dir que sí.
1: Jo no m'he quedat sense veu, però quasi em quedo sense paraules. He tingut l'honor d'acompanyar a dues celebritats del que és les bandes sonores de música retro. Vaig poder estar amb Michiru Yamane, compositora de Castlevania, i amb Yoko Shimomura, compositora de Street Fighter 2 i Kingdom Hearts. Quan vingui el Rafel, en parlaré una miqueta més, així li donem una miqueta d'enveja, i que ens està donant això. Enveja des del Japó.
2: Sí, aquí farem una miqueta de sí. Cliffhanger, el següent programa. Estigueu pendents perquè la Laia ens explicarà una miqueta com va viure des de darrere aquesta experiència completament única.
1: Aquest honor.
4: A mi no m'està fent enveja el Rafel, però gens, gens, perquè pel meu aniversari Microsoft em va trucar i em va dir: escolta, vols que traiem el Forza 6 avui? I vaig dir: home, si et poses si hi ha això, doncs mira, doncs el van treure just aquell dia, i estic disfrutant el Japó, però m'ho estic passantet, en parlarem una miqueta dintre d'una estona, però sí, jo he estat jugant molt a Forza Horizon 6. També vaig acabar el Life is Strange Reunion, que el tenia pendent des de feia temps, i m'ha deixat un sabor. Ja parlarem quan tinguem algun foradet, ja en parlarem.
1: De l'Expedition.
4: Ai, gràcies. Expedition 33. L'hem de nombrar a cada programa.
5: Ja no me'n recordava.
4: I heu jugat algun joc, a part de la retro? Heu jugat alguna coseta?
2: Jo he fet el mateix que tu, he estat al Japó. Amb el Forza.
4: Ben fet.
5: Jo sí que he estat jugant una mica al Celeste un altre cop, que crec que em sembla que vaig dir que vaig fer el Platino. I el que ara que vull fer és aconseguir totes les maduixes durades. Que això és passar-se a tots els nivells sense morir.
1: Uf.
4: Estil Simpson, no? És l'estil al platí del Simpson?
5: Sí, per sort és per nivells, això.
4: Ah, vale.
5: I no són obligatòries per al platí, si ho vols fer tu.
4: Bé. És com autotortura, per veure...
5: Sí, sí, sí, sí, tal qual.
2: Pots torturar-te endavant, no et donarem cap lloc per
4: sense,
2: això.
4: Exacte, sense premi final, no?
0: Doncs, parlant de tortura, jo he estat rejugant el Blasphemous, el primer.
2: Està molt bé.
0: Sí, està molt bé, però no... Tinc problemes amb el comandament, hauria de provar-lo en un món diferent.
2: Oh.
0: Però està molt bé, està molt bé.
2: Sí, a nivell artístic, a nivell...
0: No, a nivell artístic és una passada, és una salvatjada.
2: I és un desenvolupament d'aquí, de Barcelona.
0: Sí, sí, llavors estic rejugant el primer per poder jugar el segon després.
6: Jo no he fet res.
2: No, també has estat a la retro.
6: He estat a la retro, sí. Ah, sí. Evidentment, l'única cosa que he jugat és moltíssima les màquines que tenim allà a l'arcade, a la DDR, però a part d'això, no he jugat a res més. He tingut... Avui m'he quedat a casa del pare, m'he quedat tot el dia a la cama, sense fer nada, per recarregar una mica, i vindré aquí al programa.
1: T'ha passat la Retro Barcelona per sobre, no?
6: Moltíssim.
2: No, però poca broma, perquè el Javi, que ha estat també amb mi a l'estand, i hem estat els dos a la Dance Dance Revolution, hem fet una cosa molt bonica, que és ensenyar-li aquest joc per primera vegada a moltíssima gent que no l'havia provat ni el coneixia, i és una cosa molt bonica.
6: Sí, vaig flipar, de fet... Va vindre un home de tranquil·lament 70 i pico anys i va jugar i s'ho va passar molt bé amb el seu nebot, es diu, no, en català. Sí. S'ho va passar molt bé.
4: Que guai.
2: I moltíssimes famílies, bueno, va ser molt divertit.
4: Que guai. Molt bé, doncs tenim unes petites notícies, no, que ens porta Dani, però abans, venim cap aquí...
1: Sempre, com cada setmana.
5: Jo estava mirant a Twitter a veure si alguna cosa sortia.
2: Sí, què ha fet Sony ja? Si és
4: què
2: que
4: ha passat?
2: Sempre igual.
4: Que Sony ens anuncia, a més és Sony, eh?
2: Sí, ens anuncia
4: que a partir del 20 de maig pugen els preus de PlayStation Plus.
2: Toma ja.
4: Perquè és degut als mercats, a aquesta situació que tenim al mercat, perquè, clar, el preu de la subscripció, com està pujant la RAM, doncs, clar,
5: mantenir
4: puja
5: el
4: preu
2: de l'internet, o com va això?
4: Mira, no tenen excusa. No tenen cap excusa.
2: No tenen vergonya.
6: No va pujar ja fa temps o m'estic confonent?
4: Sí. El que passa és que amb Sony tenim aquesta cosa, la majoria de gent, que és que se'ns oblida el dia següent, no? És a dir, fan una cosa d'aquestes i és com que... Jo crec que tenen contractat a Men in Black.
6: Això no ho dic, sí, pot un flash.
4: Clar, ja està. Et veu Will Smith a les nits, va passant casa per casa amb el flash, no?
2: Vale, disclaimer, pels joves, Men in Black, hi havia un aparell... que
5: traiem la pel·lícula.
4: Sí, no? Sí. Ja havies nascut, no?
6: Sí.
2: No,
6: quan vas sortir, no.
2: Per això volia avisar.
0: Era un aparell que era com si tu veiessis TikTok una setmana, però en un segon.
4: Sí, tal qual.
5: Sí.
0: Et concentraven,
1: I et deixava... gràcies a això...
6: És una bona analogia, sí.
1: Gràcies a això, el que ha pujat el preu de Sony ja ens n'hem oblidat perquè hem canviat de tema.
4: Veus? Ja està.
1: Sí.
2: Ja està. Ja està. Següent notícia era...
4: I de fet, anem només a dir els preus que han pujat. Un euro, la mensualitat del bàsic, d'aquell del bàsic, perquè recordeu que ara tots tenen Premium Plus, Premium no sé què, perquè no t'enteris del que estàs pagant. I després el de 3 mesos ha pujat 3 euros, també. I això és Europa, Regne Unit, pràcticament a tot arreu, menys a Turquia i a Índia.
1: Perquè ja ho devien haver pujat, suposo, quan ja nota les fluctuacions de moneda. Imagino que ja van fer canvis al preu i ja deuen tenir protegit.
4: Segurament. Què més tenim de notícies?
5: Doncs una notícia bona, que uns fans de la saga Yo-Kai Watch estan fent un remake port de Yo-Kai Watch 2 per a, crec que la mateixa Switch o PC, ara no ho tinc clar, això. Però a Twitter tots els japonesos estan... anant en contra d'aquest grup de gent, perquè diuen que això és pirateria i que hauria de ser il·legal, i la disputa aquesta ha apujat fins que ha tingut que vindre a Level 5 a dir, en un comunicat traduït a l'anglès, que ells no apoyen això i que parin de fer pirateria o coses il·legals amb els seus productes.
4: Que si no, trucaran al Papa Nintendo i...
2: Vale, on està aquí el tema? Clar, és un joc que no ha sortit del Japó.
5: No, sí que ha sortit del Japó, però el que no va sortir del Japó és el Yo-Kai Watch 1 Remake, que estan fent com un hack-rom d'aquest, però perquè sigui el segon joc. I clar, el que diu Level 5 és que no faran una traducció ni un port ni res, perquè el mercat aquí occidental era
4: occidental.
5: Sí, l'occidental, que no s'hi dava bé. No,
2: no s'hi donava ni
5: sí,
2: més.
5: No sí, donava sí, sí. Bueno.
2: Potser aquí s'estan entrant que
5: clar,
2: hi ha més interès del que pensaven.
5: Sí, perquè és que és una de les sagues de 3DS que millor els hi va anar aquí a l'Occident, a Europa i a Amèrica.
4: Bé, si això fa que es despertin i facin una versió occidental, sí, doncs bones notícies. Si fa que a l'Occident no el podem jugar, doncs males notícies.
5: I van donar un exemple de que quan van traduir el Yo-Kai Watch 3 a Europa, que no va vendre molt bé. Sí, potser no va vendre molt bé perquè era 2019 i acabava de sortir les Smash Bros. Ultimate, però, bueno, què sé jo, no?
2: Com veig aquest tipus de notícies... sempre penso, hi ha molt poques companyies que es prenguin bé aquest tipus de productes, però una de les poques que ho fa és Sega, que apoya frontalment qualsevol joc fan de Sonic sense cap tipus de problema, mentre no tingui una relació directa amb algun producte comercial recent. Estan encantats amb aquest tipus de coses i demostrat està que els hi dona beneficis, perquè Sonic continua sent una saga que dona milions de beneficis, no importa el joc que treguin. Llavors, bueno, potser la resta de companyies s'ho podrien considerar, no?
4: Sí, després perquè es fan coses màgiques, com per exemple, no sé si algú té ulleres de realitat virtual, però amb Half-Life Alyx es van fer veritables meravelles amb els mods, no? L'apartat de mods que té el joc, que tu pots crear un nou joc. Doncs van fer tota la saga de BioShock integrar perquè la poguessis jugar amb el motor de Half-Life Alyx.
3: Que xulo.
4: I és brutal, és gratuït, està a Steam, te'l pots descarregar, i això és una cosa que Valve sempre ho ha permès. Sempre ha permès que facis el que vulguis. De fet, et dona les eines perquè tu experimentis i
0: aquí segurament el tema és el que has dit, que és gratuït.
4: Clar.
0: Perquè això del joc aquest que comentaves, jo en tingués gratuït.
5: Crec que sí, que també era gratuït.
2: Clar, qualsevol joc fan ha de ser gratuït, no pots cobrar.
0: Clar, aquí està el tema. Vull dir, mentre sigui gratuït,
2: i tant,
0: no hi hauria d'haver cap problema.
4: L'únic problema és si és de Nintendo.
2: No. Bàsicament. Què més tenim?
5: Bueno, la setmana passada Miyamoto va un altre cop agafar la tablet de recursos humans i va dir, hola, que adelantem la pel·lícula de Zelda una setmana. Adéu. Ja
4: sí, és que més tal qual, no hi havia res més.
2: Em va encantar el tuit, sí. Hola, superfan.
4: Comença així, hola,
2: soc aquí, Miyamoto.
4: Aquí està Miyamoto.
5: Que sí, que adelantem la pel·lícula del 7 de maig al 30 d'abril.
2: És que per una setmana era necessari?
1: Pot ser que coincideixi amb la Golden Week al Japó, i això sí que tindria molt de sentit, perquè si és la setmana en la que tothom té vacances allí, pot canviar molt el benefici de la taquilla. O sigui que és l'únic motiu pel que podria veure que això fos relevant.
0: Doncs tindria molt sentit.
4: I després tenim una notícia d'Xbox que...
2: És que
4: és un titular, no?
5: Sí, ho he vist a Twitter i dic, això ha passat de veritat?
2: Que aquesta dona està fent coses molt boges en molt poc temps.
4: Sí, de fet, un dia m'aixeco el dematí i posa... Aixa, que us agrada més enquesta? Us agrada més el nom d'Xbox amb tot en majúscules o amb la primera majúscula només? L'enquesta.
1: És per un amic, no?
4: S'acaba l'enquesta i de cop i volta el dia següent canvia Xbox a tot arreu, a la web, a tot arreu, Xbox en majúscula, de cop i volta.
2: No, però a més és que ho ha anunciat. O sigui, ja no només és que ho ha canviat, però després ha fet un anunci oficial de...
4: Sí.
2: S'ha canviat.
4: Jo crec que
2: I quan la gent li diu per què? Perquè la gent ha votat.
1: Però la truita de patates amb ceba o sense ceba, nois? Per quan vingueu a sopar ja teniu-ho llest, no? És una mica...
0: Jo aquí tinc la sensació que ni s'ha mirat la resposta de la
2: gent. Que sí que se l'ha mirat.
0: Jo tinc la sensació que és un moviment per fer veure que escolta la gent i que ho teníem planejat.
2: No.
4: De fet, el que està fent Aixa és... Té un bot, una IA, o diverses, agents, que el que estan fent és agafant el que està dient la comunitat constantment. A més, això no ho sé, m'ho estic inventant, però és el que jo crec. Uh-huh. I agafa aquesta informació i li dona els titulars. Li diu, la gent en realitat li agradaria que passés això. A la gent en realitat... I el que està fent actuar amb les coses que realment...
0: Està fent cas a una IA.
4: No,
2: està fent cas a la gent,
4: El resum que li fa la IA del que diu la comunitat.
0: Això em referia.
4: Val? Que això és molt diferent perquè realment tot el que ha fet fins ara ho ha demanat la comunitat. Però a més, tot, l'únic que li falta per completar el ple el 15, que se'n diria, és tornar a fer jocs exclusius d'Xbox. I això serà molt més complicat.
0: Em sembla estupendo.
2: Bueno, he escoltat fa poc... És que, clar, tot això sempre són rumors. Que després del Halo, el Master Chief aquest remake
4: Collection?
2: Que estan fent, que no hi haurà més Halos a la multiplataforma.
4: Bueno, a mi que Forza... N'estigui Forza, vendria consoles Xbox i PCs a mansalva.
2: Saps per què no les ven?
4: Perquè surt a PlayStation 5.
2: Perquè no hi ha stock.
4: No, i perquè...
2: I això és real,
4: Sí, però i
2: això
4: també...
2: és real. No, les botigues no tenen consoles Xbox, no sé si perquè no les han fabricat o perquè ja no les volen tenir, però aquí hi ha hagut un problema d'estratègia, perquè un joc com aquest, que crec que ja està considerat el joc amb l'Early Access més exitós de la història, i la pròpia Aixa ha anunciat que Playground és el primer desenvolupador en tenir 6 jocs per sobre de 90 consecutius.
4: Sí.
2: Sí, sí, això sí, sí. No ha passat tampoc amb cap altre, ni tan sols amb Nintendo, en sí. Tota la història dels videojocs. Aquest joc ven consoles, però és que no n'hi han. O sigui, però, fins però, i tot els japonesos que volen comprar-la no la troben.
4: Jo sempre ho dic, a mi, si Forza, si Gears of War, si Fable, que sortirà ara, només me'l treus a Xbox, jo em sento obligat a comprar-me un Xbox, perquè són sagues que a mi m'agraden molt i que em donen moltes hores. Si tu me'l treus a PC, doncs jo me'l compraré a PC, que és la meva plataforma preferida, no? Menys aparells que tinc per casa.
2: I qui tingui una PS5, doncs, evidentment.
4: Però si tens una PlayStation 5, t'esperes 6 mesos i saps que sortirà el joc a la teva plataforma. Llavors, jo crec que la tornada als exclusius, a la llarga, els hi sortiria rentable. Però això crec que serà una cosa més difícil d'aconseguir. Haurà de convèncer a Satya i a Amy. Què més tenim de notícies? Una miqueta controvertida. I és que ha sortit l'Early Access de Subnautica 2.
2: Per què controvertida?
4: Controvertida perquè va començar amb unes molt bones notes. La gent estava super contenta amb Subnautica 2.
2: Què ha passat?
4: Què ha passat? Que s'han llegit a l'Eula.
5: Sí,
4: cert. S'han llegit les notes quan obres el joc.
2: Sí.
4: Saps aquelles notes que tothom li dius?
2: Que ningú
4: s'ha llegit.
2: Sí, correcte.
4: Doncs
2: una persona se l'ha llegit.
4: Té exactament les mateixes notes que tenen tots els jocs.
2: Ok.
4: Val? Que diu, aquest joc no és teu, és una llicència, et donem permís per jugar amb aquesta llicència. Si tu fas contingut d'aquest joc, en realitat és nostre. Mm-hmm. Val? I ha indignat algú que ha fet molt soroll a xarxes i llavors està rebent review bombing perquè té exactament les mateixes notes abans de començar el joc que tota la resta de jocs, que ens agradaran més o menys, però tots els jocs, en realitat, ja sabeu que són una llicència que ens deixen jugar
2: des de fa molts anys a més, ja.
4: Sí, sí, és molt trist, però...
2: Doncs sap greu, perquè ha tingut suficients problemes aquest joc durant el desenvolupament.
4: Bueno, no sé si ho vam comentar, que els han tornat a contractar.
2: Bueno, ja, això...
5: Crec que no va fer una actualització, però sí.
2: Això que és el sàlvame ja dels videojocs.
4: Bueno, van guanyar el judici.
2: Sí.
4: Fa uns programes ho vam parlar. Van guanyar el judici i els han tornat a contractar. I llavors, si arriben al bonus aquest, no sé què, doncs els hi haurà de pagar els diners.
2: Doncs bé que s'ho han guanyat, no?
4: Bueno, sí, l'altre estava utilitzant una IA per fer de tocat, vull dir...
2: I això és el que passa quan te'n refies del que et diu una IA sense verificar el que t'està dient.
4: Exacte.
2: O sense tenir ni idea del que li estàs demanant. Perquè si una cosa he après de fer servir la IA, i últimament l'estic fent servir molt, és que si no saps del que li estàs demanant, és molt possible que et mengis mentides.
4: O verifica-ho. És com la Wikipedia. A la Wikipedia sempre s'havia de verificar la informació perquè són usuaris que van allà i canvien la informació i tu agafes alguna cosa i dius, bueno, això he de comprovar que sigui cert, no? Doncs la IA és el mateix. Pot ser que estigui bevent d'una font que no està bé o pot ser que se li hagin creuat els cables i s'emborratxi. Vull dir, és que...
2: A més, és que el més indignant és que quan li dius això que m'has dit no és veritat, et diu, ah, tens raó, disculpa.
4: Sí.
2: Ostres.
4: Mira, avui ho he fet, Avui ho he fet per sopar. Hi havia una llauna sense data de caducitat i tenia un número de lot. Dic, escolta'm, pots dir quan caduca? Em diu, caduca el 26 d'octubre. Dic, i d'on has tret aquesta informació? Diu, ho posa dalt a la dreta. Dic, perdona?
5: No hi ha res aquí.
4: I em diu, ai, tens raó, no posa res.
1: Tens raó, Carles, enverinat, amb botulisme.
4: No, he pensat, és una llauna. Vull dir, les llaunes duren.
5: Sí.
4: Molt bé, doncs la setmana passada ens van hackejar el programa, els joves.
2: Compte que el veig molt content, a veure si te'l torna a fer.
4: Ens vam quedar a mitges d'una review, a veure si la podem continuar, no?

0: Doncs sí, la setmana passada vam començar aquesta review tan excitant d'un joc de 300 hores de duració i vam estar potser 10 minuts.
1: Sí, la veritat és que a mi em vas deixar moltes ganes de més, eh? Vas fer uns highlights de...
0: Clar, era...
1: Tipus de joc de no sé què de tal, que és com una... Això és molt interessant.
0: Exacte, si teniu preguntes, a veure, mecàniques, penseu que és com una amalgama de molts jocs en un, no? Té una part que et recordarà al Breath of the Wild, els puzzles del cel, no? De la part del... De l'altre món, diguem-ne. Hi ha una part que et recordarà Assassin's Creed perquè estaràs recollint punts per mapa perduts per tot arreu. Hi ha una altra part que té mecàniques estil Souls, els bosses, que són durs i són bastant llargs. Hi ha una altra part que és més com un Mushou, que de cop i volta et venen onades d'enemics, els has d'anar matxacant. Té missions secundàries, té campanya principal. I té un aroma a joc multijugador massiu, com ja vam comentar, que et dones compte que l'han convertit, a meitat de desenvolupament, el van convertir en un joc d'un jugador. Per les coses bones i per les coses dolentes.
2: Això anava dient... No trobes a faltar una mica el que és, evidentment, de multijugador, no? Que hi hagi molta gent jugant amb tu, fent contingut que hi hagi en el joc.
0: Sobretot perquè quan va sortir el joc no hi havia tutorials, perquè estan tan acostumats a que la gent es vagi explicant les coses, saps? Que tu començaves i eren molt bàsics. De cop i volta, obries l'inventari i tenies 25.000, no hi havia pestanyes, tot era com una bossa gegant on es ficaven les coses i no sabies ben bé on estava, què era útil, què no, com es craftejava. Té un sistema de crafting super complexa, super... Té molt... Pots craftejar-ho pràcticament tot. Tens una casa que decorar-la és com el Fallout... com es diu?
1: 76,
0: exacte. Com el Fallout, no? Que has d'anar com movent les coses una miqueta de forma... I també és molt complicat aprendre com funciona tot això. Però no és dolent. És a dir, tot aquesta cosa tan estranya, que és com un mix de moltes coses compactada en un sol joc, no és dolent. És molt addictiu, és molt divertit, i a més, jo he passat 160 hores sense donar-me compte. Vull dir, anava jugant molt de temps, moltes setmanes, i no em donava compte que estava... Deia, ostres, això és superavorrit, per què estic fent això? No sé què. Arribar al final, i llavors hi havia una part molt divertida i em feia que m'oblidés d'aquesta mitja hora que havia estat conduint un carro a 30 minuts del mapa que no m'aportava res. I a més, a meitat, em van atacar, es va trencar el carro i vaig haver de tornar a buscar-lo al principi i tornar a fer els 30 minuts.
2: Uf.
1: Ai, Déu meu.
2: Això és molt típic.
1: De veritat, tot i així va compensar arribar.
0: Ah, exacte.
1: Tan espectacular és el que va passar quan vas arribar.
0: No. Quan vaig arribar em va dir, ai, gràcies per portar-me a carro, i ja està. O sigui...
1: De Carles, no t'estàs explicant bé.
0: El que vull dir és que quan passes aquesta missió de palla, o que és opcional, no t'obliga la història a fer-la, el que passa que per persones com el Dani i jo, que ens poses un punt al mapa i hem d'anar a veure què és aquell punt...
3: Completistes.
1: No pretenguis que no vagi cap a aquest punt.
0: Clar, és a dir, i si em poses 1.000 punts al mapa, hauré d'anar punt per punt, no?
1: I si de camí trobo un altre, em pararé.
0: Et trobaràs algú que et dirà, ai, ajuda, m'estan atacant.
1: I tant que sí, endavant.
0: I tant, s'està cremant el món, però és igual, anem a veure què tenen.
3: Anem a
0: portar-te el cap. Pots agafar una floreta que del bosc...
1: Clar que sí.
0: He de fer un ram pel meu nòvio, no sé... I tant, anem cap allà. Exacte. Doncs jo sóc igual, i jo ho he fet tot, no? Tot el que em vaig trobant ho vaig fent, i sí, és veritat que desgasta molt aquestes zones de palla, i sap molt de greu perquè és un joc que si millores la història i treus tota aquesta palla seria un joc de, seria una obra mestra, seria un joc de 10. No?
3: Són uns quants condicionals, eh? Vull dir, treure la palla i millorar la història són coses, em sembla,
0: tot és
3: rellevant.
0: El tema narratiu. És a dir, el problema que té aquest joc és el tema narratiu. Si a la gent que no li interessa el tema narratiu, és un joc excel·lent per ells. S'ho passaran superbé, un joc que pots jugar d'acció, passes les converses, passes tot, i quan hi ha una missió d'un carro a mitja hora, dius, m'oblido d'aquesta missió i vaig a la següent. No? Això ho pots fer i pots disfrutar. Té molts puzzles, té parts que poden agradar a qualsevol persona. Però... si ho vols fer tot, si t'agraden els jocs amb història potent, clar, és un tema difícil perquè
1: no t'acompanya,
0: parts...
1: no,
0: a veure, és lineal, eh? No és com el Zelda que et deixen allà i et perds, no, aquí obres el mapa i veus on has d'anar, saps quina és la missió, les missions de campanya hi ha algunes que estan bé, altres malament. El que passa que la història, tal com està explicada, no s'aguanta per enlloc. És a dir, és el que us vaig explicar la setmana passada. Porta 50 hores, estàs en una habitació, no sé què, i dius, ah, és el meu arxienemic! I tu dius, però si no ha sortit en tot el joc, qui és aquest? Qui és aquesta persona que m'ha estat atacant aquí?
3: Però senyor, vostè qui és, no? El tall de la PM.
0: Clar. El que sí té aquest joc és un suport del desenvolupador, dels desenvolupadors, brutal. És a dir, cada setmana hem arribat a rebre fins a 2 actualitzacions que solucionaven i afegien un munt de contingut que la comunitat estava demanant. Per exemple, deia, el cofre que tinc a casa no puc guardar més de 100 objectes, tinc l'inventari tot ple. Ok, 2.000. Ja pots
1: té la mateixa guardar ja que l'Aixa.
0: No, que aquests jo crec que els tenen amb un soterrani i els estan allà matxacant. Hòstia, pobrets. Perquè realment estan fent, les actualitzacions són brutals, tècnicament és una passada, és el millor joc tècnicament que jo he vist mai. El fet de que jo em pugui
1: millor,
0: pujar... Sí, amb una punta al motor, jo me'n vaig amb una punta del mapa, em pujo a la muntanya i puc veure el final del mapa, de fins al... No hi ha aquesta... boira que et fa com... No, tot està definit, tot està perfecte, i a més està super optimitzat. Pots... tens un ordinador patata i el pots tirar tranquil·lament. No necessites un ordinador de la NASA. I, en general, és una experiència que jo recomano a tots els que els agrada els jocs estil... Tant, si t'agrada un MMO... com si t'agrada un joc d'acció o d'aventura d'aquests estil PlayStation, tenint en compte les limitacions que té a nivell narratiu. Que ja ho han dit, el CEO de l'estudi de Pearl Abyss ja ha dit que es disculpaven molt perquè s'havien donat compte que no havien posat suficient pes a la història i a la narrativa i que ara ja no podien fer res, però que pel següent títol li donarien més importància.
2: Jo vull preguntar, que has dit que és un MMORPG, diguem, bueno, a partir d'un MMORPG, té un final? Perquè generalment els MMORPGs no acaben. És que continuen sortint històries i tal i no acaben mai.
0: La campanya té un final, però com és un món en conflicte, aquí pots afegir el que vulguis. És a dir, ja està preparat, ja han dit que treuen un DLC gratuït amb una expansió d'història. Són molt bona gent, eh? Em cauen molt bé aquesta gent. I a més... segurament implementaran cooperatiu perquè puguis jugar part del joc amb aquesta expansió.
1: Això, a mi sí que ho faria interessant.
0: És molt guai.
3: No és el mateix anar sol amb un carro 30 minuts que anar amb algú assegut al costat.
4: Correcte.
3: Que et dona conversa.
4: Que seran 2 hores.
1: No, totalment, perquè a més quan em vas fer aquesta similitud amb un Elden Ring o alguna cosa així, jo l'Elden Ring l'he gaudit sol, però l'he gaudit encara més amb un amic, molt més.
0: Clar.
1: Llavors això també crec que li encaixaria molt bé.
0: És que a més el motor et dones compte que ja està preparat per un MMO, perquè quan va sortir la resposta, quan tu clicaves, quan va sortir això fa un parell de mesos, quan tu clicaves veies el típic retras dels MMOs, que hi ha com cap algú que juga a shooters així, que té molt... Clar, a mi em molestava molt. Jo estava als bosses, esquivava, no sé què, perquè és un joc molt ràpid, tu pots volar, tens una espècie d'ales que et deixen planejar, pots saltar, tens... Llavors, clar, em molestava molt aquesta falta, no? I ja ho han solucionat. Però a més, ho han solucionat i per tot tens una opció. Si t'agrada més l'anterior, ho pots posar com estava abans. No? Clar. O sigui, donen l'opció al jugador... Clar, les opcions...
1: Això no és gens habitual, eh?
0: Tot el que afegeixen és com... Si no t'agrada, pots tornar al que havien fet abans, no?
3: Igual ja t'has acostumat a com ho tenies i tornar canviant, que encara que sigui millor.
0: Jo no podia. Jo no podia. Em posava fatal. Per això, un 10 a nivell de suport. Un 10. Però un multijugador aquí... A més, pots portar un drac al final, quan arribes quasi al final de la història. Has de domar un drac, que és complicat, perquè has de saltar per un pont i caure sobre del drac. Bueno, és difícil, eh? Té parts una miqueta complicades. I et puges i tens...
1: Se m'està recordant... Ai,
0: 15 minuts de vol...
1: De cap com és?
0: Ah, Dragon's Dogma.
1: Sí.
0: Dragon's Dogma?
1: Sí, tal qual. Que també puges...
0: Sí.
4: Jo, Zelda, tens el que...
2: Bueno, ¿qué ocupé de aquí?
3: Cuando la luna carmesí.
4: Sí, però en el Tales of the Kingdom també pots saltar els dracs i estar sobre els dracs. Això és amb el que referia.
1: Per què m'he oblidat jo d'això?
4: Per aconseguir l'espasa maestra has de pujar un dels dracs.
1: Ah, els que volen a dalt.
0: Sí, sí, com sigui, és un joc que, si us agrada aquest tipus de jocs, jo us el recomano moltíssim.

0: Gràcies.
1: No, però quasi, quasi, quasi. Tenim aquí l'Steam Controller. L'he portat a la ràdio perquè tothom, a l'estudi, perquè tothom pugui tocar-lo i una miqueta tenir unes primeres impressions. Però si és veritat que no es pot disfrutar aquest Steam Controller si no tens connectat alguna cosa i sí, estàs provant la resposta, els botons com quan cliquen i totes aquestes coses. Però què us ha semblat aquest controlador?
2: Uau, eh? Bueno, jo sí que he de dir que per una banda m'ha agradat ergonòmicament, me l'esperava una mica més incòmode perquè el veia molt gran. Sí que és veritat que els botons tenen un tacte agradable. Els de dalt no m'han semblat tant, els gatets.
3: Gallets. Gallets. Gatets, gatets és el que hi ha a casa.
2: Els gallets m'han semblat una miqueta plasticosos i de més, i a mi personalment se'm fa una mica estrany que els sticks estiguin a dalt perquè estic acostumat al mando de l'Xbox, però he de dir que me l'esperava pitjor, sí.
4: A mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat, l'he trobat bastant còmode. No sé per què tinc la sensació que quan el veig amb imatge em sembla més gran.
1: Sí.
4: Sí, que en canvi el tens al davant i és una mica més petit i està bé, vull dir, força bé també, clar, però també és el que deies, fins que no es provi és clar, difícil de veure, si sobretot els dos touch que tenen.
1: Sí, a veure si el que podríem fer és en un parell de setmanes torno a portar-lo i porto la Steam Deck també, sí, i com és compatible amb Steam Deck, així podeu veure-la.
5: Assegura't que no vingui el Gerard perquè no ho pugui provar.
1: Ah, sí, sí, sí. Quants exàmens? Algú vol dir alguna cosa més d'aquest Steam Controller?
3: Jo l'únic que com a persona que no té la mà més gran del món, la posició he de forçar una miqueta més la mà per poder arribar a l'estic. També estic acostumada més a altres consoles més petites o Xbox, Switch, que tenen la posició dels joysticks una miqueta diferent. No sé com seria si estés moltes hores jugant-hi.
1: Jo, que hem comprovat mans, tinc una mà més similar a la de la Laia que la del Den, que té una mà molt petitona, he de dir que sóc usuari de mandos d'Xbox exclusivament, només jugo amb el DualSense quan és un exclusiu de PlayStation 5, i l'adaptació ha estat molt ràpida, ha estat super ràpida, no m'he donat ni compte, l'únic que m'he donat compte és després al tornar al d'Xbox per jugar al Forza, que el trobava a faltar, que trobava a faltar no sé si és l'ergonomia o... Puc dir que l'únic dolent que té aquest mando, aquest controlador, és que no és compatible amb els jocs de Game Pass. I això no és culpa del controlador en si, és culpa de Windows de Game Pass, com funciona, clar, que tampoc el DualSense no és compatible, però tot m'ha semblat positiu. Bueno, a part d'aquests llits de nassos, això ho porto dient des del primer dia, a mi això que els trackpads estiguin torts, com en diagonal, a mi m'afecta el meu toc cerebral, no? Hauríem d'estar...
3: Entenc que és una posició més natural, sí, perquè el dit ja està en diagonal, sí, però sí, quan veus la imatge és com... Ai.
4: Et trenca el feng shui.
1: Sí, però la veritat és que quan estàs jugant no estàs mirant el mando.
4: No, és clar.
1: Llavors, jo no estic mirant el controlador, estic mirant la pantalla i sento que és molt còmode, sento, he jugat, mira, tot Life is Strange l'he jugat amb aquest controlador. He jugat jocs d'aventura, he jugat jocs FPS, he jugat tot tipus de jocs i de moment, ja en parlarem en unes setmanes, de moment l'experiència és super positiva i super recomanable. No tant, potser... les reserves, no?, que van volar de seguida.
2: Van volar. Però, bueno, ja han dit que faran de més, que
1: sí,
2: no es preocupeu.
1: Un sistema de cua ara hi haurà, sí. Només podràs comprar un controlador. Si ja n'has comprat un, no podràs tornar a comprar un altre.
5: Jo em volia queixar de l'Steam Controller, però abans m'has comentat i m'has tret la queixa dels botons, de l'organització de botons de ABXI. Ah. Que es veu que es poden canviar, m'has dit, no?
1: Clar, és superfàcil de reparar, és una de les coses que sempre fa Valve, i en aquest cas ho han fet perfecte, té quatre cargols darrere, l'obres, pots canviar-te la A, B, X, com vulguis, pots fer-te-la com Nintendo, si et ve de gust, Dani.
5: De forma correcta, sí.
1: I també, si qualsevol part s'espatlla, menys els joysticks, que Valve diu que et duraran tota la vida. Tenen confiança plena amb aquests joysticks. La resta, tot es pot canviar. Tot.
3: Confiança plena o t'envien un sicari si se t'espatlla, no? Així durarà per vida.
1: O Will Smith, torna per aquí Will Smith amb el flash. Vull dir.
4: Aquest comandament, perquè fos perfecte per mi, hauria de ser de 6 botons al davant. I no de 4, pels jocs de lluita.
1: Però tens darrere dos...
4: No, tu intentes 4? Fer un Hadouken amb un gatell i t'agafa una hèrnia de dit.
1: Sí, com sigui, no he pogut jugar a Forza Horizon 6 amb aquest joystick.

0: Doncs bueno, la setmana passada vam rebre unes crítiques sobre la nostra actuació, crec, per part del Rafel.
1: Ai.
0: No li va agradar del tot com ho vam fer.
1: Bueno, es va dir que era uns vaja, una miqueta mandrosos perquè no havíeu agafat el programa, no havíeu hackejat el programa sencer.
0: Sí, o sigui, bueno, però hackejar...
2: Només al principi i al final.
0: No podíem canviar tot el programa, no? O sí?
1: Vaja,
2: a veure,
1: vaja.
3: Una vegada hackeges ja...
1: No els hi donis idees. No, jo
0: parlaré amb el Rafel i hackejarem un programa entre els dos. Per la pròxima.
1: Entre el Rafel i tu?
0: Sí, clar.
1: Home, però llavors no és un hackeig de joves.
0: Però és com jo sóc el Padawan. He d'aprendre del Rafel.
1: Ostres, que un hackeji jo un seran 57 minuts d'Expedition 33, eh?
3: O hackejarà Ràdio Molins de Rei directament i serà la programació de tot el dia sobre Expedition.
2: Ara hem de dissenyar un cortafocs, perquè quan això passi no puguin fer-ho. Cortafocs,
1: mira,
2: sí.
1: Mira, aquí però... tenim un botó a l'estudi. Quan l'apretem aquest botó, que directament es tallin. 33.
0: Bueno. I per la pregunta d'aquesta setmana, jo tenia una pregunta diferent, però aquesta m'ha agradat més, la que has posat tu, que si sou més de comandaments tradicionals o us interessa més un comandament com l'Steam Controller, potser, que té trackpad i giroscopi i possibilitat de fer perfils configurables.
1: Clar, és que la màgia de l'Steam Controller són els perfils, que tu cada joc, tu no fas res i només engegar el joc se't posen els botons com tu vols. Cada joc diferent, no has de...
2: Xbox també ho té integrat.
1: Ja, però no té tants botons al controlador, ni trackpads, sí, sí, ni història, saps? És com...
0: A mi el giroscopi m'agrada molt. Utilitzo sempre a tots els jocs que puc, amb el nom de Switch utilitzo. Sí.
2: Per apuntar, no?
0: Sí, perquè jo soc nefast amb els shooters. I per això, gràcies a això puc jugar una mica a l'Splatoon i fa uns mesos vam tindre una setmana o dos de Fortnite i vaig jugar a la Switch perquè tenia el giroscopi i m'anava molt millor.
1: Però ets nefast perquè no jugues a la plataforma que s'ha de jugar, que són els PCs. Vull dir, sí, a PCs juguen els shooters, no? Amb el...
0: Bueno, però... I si no?
2: Si no s'agraeix tenir un giroscopi.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs a veure què ens responen a xarxes el nostre amic Pulga Tejana.

0: No sé si a tu, Carles, et passa igual que a mi, però jo quan escolto aquest tipus de temes que són indubtablement associables a un Forza Horizon, m'emociono.
1: Bueno, és que són cançons molt emblemàtiques, no sé, d'aquelles cançons que se queden, no?
2: Sí, sí, sí.
1: A més, és que què és un Forza sense un Horizon sense música?
2: Ja, tenim un amic que el va començar a jugar i no li va acabar d'agradar perquè el jugava amb mute. I era com, què fas amb el joc mutejat, amb el Forza mutejat? No, és que quan condueixo no m'agrada escoltar música. És com, no, està malament. És com el que dèiem, no?, de la plataforma.
0: Ho estàs fent malament.
1: Arnau, tu has jugat a Forza al Horizon?
3: Jo he jugat a un Forza, però no recordo quin.
1: Ja, si era seriós, era el no Motor
2: era
1: Sport.
2: Si era avorrit...
1: No, si era estil Gran Turismo, era el Forza Motor Sport. Mm. I si era un estil més d'anar pel mapa i anar trobant events i anar fent
2: que
1: carreres... I més una miqueta més arcade, més boig, era segurament el Horizon.
3: Doncs ho hauré de mirar perquè no me'n recordo gens.
1: Doncs aquesta
0: però
1: és la diferència
0: no sigui
1: principal.
0: Llavors.
2: Sí.
1: Clar, aquesta és la diferència principal. És el Motorsport és seriós, estil Gran Turismo 7, només per amants...
2: Bueno, pels només... que no ens agraden els cotxes, avorrit.
1: Clar, és només per amants de realment els jocs de cotxes, de simulació.
0: Clar.
1: I el Forza Horizon és apte per tots els públics, no només per la gent que li agrada els arcades, sinó també pels que els agraden els cotxes, perquè et dona molta informació, perquè tu pots posar mode seriós, entre cometes, no? I perquè té tot el... hereda tot el que li dona Motorsport amb un paquet potser molt més complet pel meu gust.
0: I és totalment accessible. De fet, és un dels jocs de cotxes, si no el joc de cotxes més accessible pràcticament de la història, perquè tens una quantitat enorme de configuracions per fer-ho adaptable al teu nivell o al teu gust o a les teves necessitats, de tot, visuals, siguin de si no et portes bé amb els mandos, si necessites ajuda a la conducció, al fre, a l'acceleració, a tot. Ho pots modificar absolutament tot.
4: Més que el Mario Kart.
0: Més que el Mario Kart. Pot conduir completament en automàtic, pràcticament, i que només vegis l'espectacle, si vols.
1: Ara no guanyaràs carreres, quan ho posa en automàtic, no, és només per disfrutar. Però, si és...
0: però hi ha un botó, hi ha una opció, perquè no guanyar una carrera no freni l'avanç de la història. Fins i tot aquest
1: nivell. És apte per absolutament tots els públics, i de fet Forza Horizon 5 va guanyar el premi al millor joc d'accessibilitat de tot el tipus de...
3: Està molt bé.
1: És molt xulo.
0: I bueno, com dèiem abans, aquí hi havia un repte molt gran, perquè al final els Horizon tenen una fórmula que començava a estar potser una miqueta desgastada ja, no? O això semblava, o això semblava que podia arribar a passar, i la por que hi havia era que això fos simplement un canvi de mapa. I ja està. I què ens hem trobat? Que ens hem trobat, Carles?
1: Amb Forza.
0: Només ha estat un canvi de mapa?
1: No, ha estat un canvi amb moltes coses. Tens molts més events, moltes més coses. Jo, sobretot, les feines. Jo no recordava les feines a l'anterior. No hi havia feines.
0: Bueno, hi havia mini-històries.
1: Una cosa són les històries i l'altra és que puguis fer una feina.
0: Sí.
1: Que la feina és un problema per mi, perquè com sóc una persona completista, què ha passat? M'he trobat només arribar a Tòquio...
0: Repartint
1: menjar per Tòquio, i clar, has de repartir molt per arribar al final.
0: I molt ràpid.
1: No, però molts cops... He estat com 3 hores repartint menjar a Tòquio.
3: És una feina.
0: És una feina, efectivament.
1: No, he guanyat més d'un milió he guanyat un pastizal, amb repartint allà de repartidor.
2: Això no és realista, doncs,
1: Home, ho he fet molts cops, I és l'únic cop que he dit, va, em vaig a posar, com és una miqueta monòton, em vaig a posar un podcast o algú de fons. I estava allà i dic... Això, què estic fent amb la meva vida, no? He tret el podcast i m'he tornat a posar el volum a tope i a seguir. Potser la feina estem comentant el més avorrit que hi ha, perquè és la part més avorrida, però hi ha històries que a mi m'agraden molt perquè et fan, jo què sé, hi ha sorpresa, et dona una miqueta de història sobre personatges que t'acompanyen.
0: Sobre cotxes. Mítics. Sobre zones.
1: Quan trobes un cotxe secret et diuen aquest cotxe va guanyar no sé què als anys 80. Jo no tinc ni idea de cotxes.
0: Sí.
1: Jo seria del perfil de que si és molt seriós, i mira que m'agrada molt el Gran Turismo, però si és massa seriós... Potser no el completo el 100%, no? Em trec els carnets del Gran Turismo i ja està. però en canvi en Forza venen moltes ganes d'anar agafant tots els cotxes, d'anar agafant totes les coses que trobo.
0: De fet, aquí tenim un amic que, i, que si alguna vegada el portem us pot confirmar, no li agraden els jocs de cotxes, mai li han agradat els jocs de cotxes, mai. Però la saga Horizon el té completament enamorat.
2: Els reptes setmanals de tots els Horizons que hi ha els fa.
1: És molt divertit.
0: Centenars d'hores no es cansa mai.
1: Això no és un spoiler, un dels events que hi ha, diguem-ne, dos històries, no?, dins d'aquest Horizon. Una és la història de que tu ets un turista que ve al Japó i llavors has d'anar completant coses per descobrir Japó. Pots fer des de fer una foto fins a trobar un cotxe japonès, fins a fer curses que siguin
0: emblemàticament
1: de Japó. I tens l'altra, que és el modo Horizon, que és el més, diguem-ne, boig, no?, el que més espectacular, potser. I aquestes dues les has d'anar completant en paral·lel. I hi ha la segona, per exemple, la tercera, em penso que és... estàs corrent amb un Gundam.
0: Un Gundam.
1: T'està perseguint, estàs corrent, i és un gegant que t'està... I a més... ho va destrossant tot i es veu de conya superràpid.
0: Això em sembla una de les coses més importants de mencionar d'aquest Forza, que està al Japó. Recrear el Japó en un videojoc és perillós, perquè el Japó és també una cultura de molt de respecte i que amb molt poca cosa pots faltar al respecte. De fet, l'Assassin's Creed Shadows li va passar. Aquí s'ha fet amb molt de carinyo, amb molt de carinyo. Pots fer-nos una miqueta un resum de zones que has vist recreades, Laia?
2: Sí, estava la zona Kurobe, que és la de com les parets de gel, a Tòquio. Està una miqueta inventada a Tòquio, però hi ha els elements així més famosos, l'encreuament de Shibuya, la Torre de Tòquio, Akihabara... de fet, ho vèiem amb una amiga japonesa avui, deia, això és Ginza! Que ella és de Tòquio.
0: Ens ha assenyalat on estava el Hachiko.
2: Exacte. Sí que en aquest sentit està molt ben recreat. També hi ha una part de Nagasaki. De fet, a YouTube han fet un reportatge de 3 episodis amb alguns dels artistes que han dissenyat alguns dels cartells dintre del joc, de la part d'il·lustracions, que feien, visitaven els jocs reals amb cotxazos de curses, anaven a visitar aquelles zones i donar una miqueta de context a la localització del joc. I de fet, és que està molt, molt, molt bé. El Mont Fuji el veus en diferents jocs. Això potser no tan realista, perquè el Mont Fuji no sempre el veus.
0: No s'acostuma
2: a veure. Però està molt bé.
1: És com Shibuya, no?, que és un petit passadís dins de tot. Vull dir, està recreat...
0: Però tot i així... és la ciutat més gran que ha tingut cap Horizon.
1: Sí, sí, no, és enorme. I a més tens centenars de cotxes o milers, no sé quants. Però...
0: ara mateix hi ha 600, quasi 700 cotxes.
1: I recordeu que a partir de demà, perquè ara està en Early Access, va sortir en Early Access pel meu aniversari.
0: Avui,
2: expressament.
1: Expressament, gràcies. Aixa, gràcies. I el 19...
0: Avui, no, era?
1: Demà.
0: Ah, demà.
1: Demà surt oficialment pels que no han pagat la versió... Premium, top...
2: Sí. Pels que no sou vosaltres dos, oi?
1: Jo, saps què? Vaig trobar un codi, ja sé que no es fa, però vaig trobar un codi online i que pel mateix preu tenia la versió en Premium, no sé què, llavors la vaig pillar. Però ara em penso que ens tornen a hackejar el programa, no?
4: Bona nit, Joc Parranderos! Aquí en Rafael des de Japó, des del centre d'Akihabara, des del carrer principal, que estic a punt d'arribar ja a Espanya, perquè en el moment que estigueu escoltant aquest àudio, jo ja estaré segurament volant cap allà i arribant. A dir-vos que els últims programes han estat molt divertits, sobretot el del hacking dels joves, tot i que es pot millorar aquest hackeig, estava molt guai. I què explicar-vos? Doncs a veure, han sigut 3 setmanes a Japó molt intenses, moltes coses. De fet, us portaré, no novetats, però sí curiositats de Japó, del món dels videojocs i de les coses que ens agraden a Joc Parranda, i que anirem comentant. Si no és en el proper programa, doncs en els diferents programes que vagin passant, perquè de teca i material n'hi ha molt. I us porto una novetat o una cosa que, bueno, sortirà aquí a Japó d'aquí 2 dies. De fet, ja s'està anunciant el nou Yoshi per la Switch 2 i també, evidentment, la pujada de preu de la Switch 2 també s'està veient per aquí en el model japonès, com ja heu dit en algun altre programa. I us volia comentar una cosa. Crec que hi havia com una contradicció en una de les coses que vas dir tu, Carles. Vas estar criticant el joc del Zelda perquè no volies escalar una muntanya i estar moltes hores per arribar a un punt, però després vas dir d'un altre joc que aquest sí que era com un passeig, el del tape, que era molt bonic i que, lògicament, com ja va apuntar el Neo, jo considero que allò no és un videojoc, sinó que és una altra cosa, li hauríem de treure la paraula joc del mig, però vas dir que aquest t'agradava molt perquè era un passeig i era bonic, però en canvi el Zelda et va semblar que no, que era massa esforç i que no era un passeig i que no era l'experiència, com et va dir el Dani. Què, Carles? Si escoltes un programa, escolta del següent, et contadius o són opinions diferents?
1: Ui, Rafel, t'estàs ficant perquè no em pots respondre.
4: Res, moltes abraçades i ens veiem d'aquí res per allà per Joc per Randa i per Molins de Rei. Apa, xau!
1: Pelea! No és una baralla perquè no està aquí, però jo, això de que se'n vagi la gent i que hackegin el programa, és que no es deixen fer les coses. A veure, Rafel, no té res a veure. Estàs escalant una muntanya, que estàs veient la muntanya com puja i no hi ha res més al voltant, i estàs pujant, escalant, recuperant energia, escalant. Aconsegueixes una espasa i se't trenca el cap de donar-li un cop a un enemic? Això, quina satisfacció tens al final? Almenys l'altre m'està explicant una història i m'està donant alguna cosa. Aquí només estic mirant la cara d'una muntanya.
2: Doncs fins aquí la batalla d'avui. Vull dir, el Joc per Randa d'avui. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa.
1: El proper serà un versus, eh? Rafel versus Carles.
2: Seguiu-nos per les xarxes socials com a Batalla per Randa, dic, Joc per Randa Ràdio, el parc escrit amb una X. Videojugueu molt i pau i amor.
5: Fins aviat.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a